No law. No law. No law. No law.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar a la una de la matinada del dijous al divendres aquí, a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 80. Volumen al máximo, també els diumenges a les 8 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
5: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: Casas.
1: Jordi Casas House. El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Sintonitza tots els divendres de 8 del matí.

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
2: No fotis.
3: M'ha encantat el programa Music City.
4: Bueno,
5: això és Mogra de Monja, tu.
2: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
0: Music City amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
6: Let's go. T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
8: Ràdio Cunit. Al 107.0.

0: Bolero Mix 17.
1: ¿Quién no cantaba eso?

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic. Benvinguts a un nou Monotrònic. El teu programa sobre la història de la música electrònica. Seguim amb el crowd rock i avui repassarem la carrera en solitari de Michael Hoening. Aquest és el nostre protagonista d'avui dins del Monotrònic i així sonava la seva obra.

Escoltant la primera obra de Michael Hunning, el protagonista d'avui del Monotronic, el qual anirem repassant doncs, tota la seva obra en solitari. Michael Hunning, nascut un 4 de gener de 1952 a Hamburg, Alemanya. Un altre dels referents de l'estil krautrock alemany dels anys 60 i 70. Músic, compositor, instrumentista de sintetitzadors. Va començar cap al 1971 amb obres musicals com aquesta que estem escoltant ara mateix, dins de la Warner Bros. També, doncs, a banda d'actuar en solitari, també va realitzar diverses actuacions amb Tangerine Dream, amb Astra Temple, entre d'altres. Tot un agitador gratuït d'aquest tipus de música, Michael Hunningen, compositor alemany que ha composat música per diverses pel·lícules i jocs, a més dels discs en solitari, els quals repassarem avui, incloent l'altament aclamat àlbum del 1978, Sortida des del Yerm del Nord. El 1997 fou nominat per un premi Emmy per la millor música del tema del títol principal per composar el tema de la sèrie de ciència-ficció Dark Skies, el qual ens sentirem parlar més endavant. Comencem, doncs, amb aquesta primera obra de Michael Hunning, Departure from the Northern Westland. Com hem comentat anteriorment, Sortida des del Yerm del Nord. El gran àlbum de presentació de Michael Hunning, al qual estem escoltant uns fragments en aquests moments.

Escoltes el Monotrònic dins de la teva sintonia preferida. Avui, protagonista, Michael Honig. Honig, el qual en mesura que fou editor de la revista clandestina Love als anys 70, Honig també era part de l'escena rock progressiva creixent a Berlín i que fomentà bandes com Tangerine Dream, Asha Temple, Agitation Free, entre d'altres. El seu interès per la música d'avantguarda, generadors de so i cintes preparades, va cridar l'atenció de Michael Ginther, el baixista d'Agitation Free, el qual s'unia a la banda al febrer de 1971. I al març de 1975, Honig fou contractat per reemplaçar a Peter Baumann a Tangerine Dream en una gira per Austràlia i un concert de Londres Royal Albert Hall, i posteriorment es deixarien lliure d'agitació, al qual se separà poc després. Baumann va tornar a Tangerine Dream poc després i Honig va passar a col·laborar amb Klaus Schulze en el projecte de curta durada Time Wind. El 1976 també va tenir una breu col·laboració amb Manuel Gotching de Isla Temple, una gravació d'una de les sessions, la qual fou llançada el 1995 sota el nom d'Aigua Temprana. El 1977, per això, va llançar el seu primer disc en solitari, l'aclamat dins de l'etiqueta Escola de Berlín, de sortida clàssica, de Germ del Nord, el qual després també se'n va anar als Los Angeles un poc després del seu llançament. Aquest és el primer àlbum al qual estàvem escoltant, de Michael Honig, el qual doncs va encetar la seva carrera en solitari.

Escoltem doncs, fragments del seu primer àlbum de Michael Honig, que per cert no havien comentat doncs, els títols dels diversos talls que composa aquesta primera producció, la qual el primer tall, que dura uns 21 minuts, com bé dèiem, doncs, aquests estils de krautrock el qual realitzen doncs, tots aquests artistes, normalment sempre es poden ser classificades com a òperes electròniques, degut doncs, també a la durada dels diversos talls els quals conformen doncs, aquests àlbums, en concret aquest titulat Departure from the Northern Westerland, el qual consta de 4. I el primer tall doncs, també porta nom al mateix de l'àlbum, Departure from the Northern Westland, al qual anteriorment hem dit la traducció. El segon tall, Hanging Garden Transfer, al qual doncs, hem estat escoltant, també d'una durada d'uns 11 minuts, o per exemple, I Voices of Where, al qual doncs, dura aproximadament uns 6 minuts i 20. Arribem, doncs, a l'últim tall d'aquesta obra, del seu primer àlbum, com seria el Sun and Moon, el Sol i la Lluna, el qual aquest ja té una durada més normal, d'uns 4 minuts. L'exponent també del so krautrock, l'escola alemanya de la música psicodèlica i electrònica. De la música còsmica, en definitiva. Un treball al qual va impregnar del seu segell més característic, Michael Honig, a l'any 1978.

Estem escoltant, doncs, el primer tall del seu segon àlbum, anomenat Except One, al qual, doncs, dona nom també a l'àlbum, el primer tall de veu, el primer tall, el primer tema musical al qual, doncs, sona i al qual podeu comprovar una evolució musical. Doncs han passat 10 anys des del seu primer àlbum, encara que, mentrestant, feia composicions de bandes sonores de diversos films, com, per exemple, Uyanitskasi, Deadly Encounter, Night Patrol, Silent Witness. 9 setmanes i media també va fer una petita col·laboració addicional, All the Right, All Set Spirits, La Puerta de Gate, The Blow, I Madman, Class of 1999, The Last of the Finest o The Amy Fisher Story, Visions of Murder, entre molts d'altres. Compositor de música electrònica per diversos films, per diverses sèries de televisió, les quals més endavant repassarem, i també per videojocs. En tot això, 10 anys més tard, arribava el seu segon àlbum. En aquest tema que estàvem escoltant, Except One, que és un dels més característics d'aquest treball, que ara estem repassant ara mateix, de l'any 1987, i també, doncs, ens arriba el segon tall. El segon tall titulat Bones of the Beach, el qual ara mateix escoltarem dins de la obra del nostre protagonista, Michael Honig, el protagonista d'avui en el nostre espai dins del món de la història de la música electrònica. Bones on the Beach.

Bones on the Beach és el segon tall d'aquest segon àlbum al qual estem repassant dins de la vida discogràfica de Michael Honig. Tall de curiositat, per cert, d'aquest tema al qual acabem d'escoltar, Los huesos de la pista en la playa, traduït seria, doncs, des de l'àlbum. Fou un àlbum al qual fou instal·lat, per cert, aquest tema musical, era banda sonora d'una atracció, l'atracció del caos, la muntanya russa d'Opryland, la qual doncs des del llançament d'aquell tema musical era una cançó a la qual sonava mentre l'atracció es posava en marxa, anava sincronitzada doncs amb la música, l'atracció, per tant doncs feia de banda sonora d'aquella atracció. En el 1987, el 1998 la muntanya russa fou retirada d'Opryland i per tant els ossos de la pista de la platja també es van utilitzar a la revolució de la muntanya, una atracció, una muntanya russa similar a Bobby Jindland, un parc familiar a Listart, a Bèlgica, des del 2004. El 2008 la muntanya russa fou redecorada i es va renombrar en evolució doncs a les noves tecnologies i es va modernitzar doncs una miqueta més endavant. Altra banda de so el qual es va utilitzar el 26 d'agost del 2011, però doncs des del 27 d'agost del 2011 aquest tema musical va ser altre cop utilitzat. Doncs com podeu veure, un tema el qual s'utilitza per una atracció. També n'ha fet, a banda d'això, temes musicals per videojocs o per també bandes sonores de pel·lícules o de programes de televisió, els quals més endavant doncs escoltarem, però a tall de demostració de curiositat, vaja, volíem doncs ressenyar-vos que aquest tema musical el qual havíem escoltat doncs bé, formava part de l'ambientació d'una muntanya russa. Bé, doncs, seguim amb més temes musicals d'aquest fantàstic artista, Michael Honig.

Temas con Forgotten Frogs, Skater Part 1 o Part 3 i l'Spectral Gong. Els podem anar trobant en aquest segon àlbum. D'aquest fantàstic artista, exponent del moviment del krautrock. Ara, per això, als anys 80, rebessant doncs la seva obra, adaptada i evolucionada. Escoltem Spectral Gong.

A més, assenyalar que, a banda de com a solista, tota aquesta gran obra, també cal remarcar i recordar que va col·laborar amb Tangerine Dream, amb Ezra Temple. Per això, doncs, va haver aquest parèntesi de 9 anys entre el seu primer àlbum i el seu segon àlbum.

Per cert, Honig posseix un estudi de gravació a Los Angeles, el qual ja a través de la seva companyia Meta Music Productions compon partitures de diverses pel·lícules i programes de televisió, com hem dit abans. A més d'això, ha composat música per als extremadament populars jocs de PC, The Gate, The Baldur's, per BioWare. Com bé dèiem, en aquest segon àlbum teníem aquest tema musical característic, The Bones of the Beach, però també tenim altres treballs de Michael Honig, els quals doncs seguim repassant en aquest monotrònic del dia d'avui, al qual ell és el protagonista. Anem a pel seu tercer àlbum, The Blob Soundtrack, que es va editar a l'any següent, el 1988. The Blob. Referent a la mateixa banda sonora del mateix film, escrit per Chuck Russell.

Aquest exemple que estem escoltant és un dels molts que podem trobar dins de la seva filmografia, i és doncs que era un gran compositor també de bandes sonores, com aquesta que estem escoltant de l'any 1988, The Blob, titulada a Espanya com El terror no tiene forma, i La mancha voraz, a Mèxic, una pel·lícula d'horror distribuïda per Tristar Pictures. És un remake del film de 1958, The Blob, que fou protagonitzat per Steve McQueen, dirigida per Chuck Russell, amb un guió de Frank Darabont. Dura uns 95 minuts i es classifica com a R, la filmació a la qual fou a Abbeville, a Louisiana. La cinematografia va córrer a càrrec de Mark Irwin i va tenir un pressupost estimat d'uns 9 milions de dòlars i un ingrés brut de 8.247.000 dòlars als Estats Units.

fragments doncs, d'aquesta banda sonora fantàstica, la qual doncs, va composar Michael Honig el 1988. També doncs, es podria fer un fantàstic monogràfic sobre les seves bandes sonores. Normalment doncs, participava en diversos films de ciència-ficció.

També havia participat en curtmetratges, també, ficant en la seva banda sonora. Però si us sembla que si farem ara, doncs és anar a repassar una altra de les seves obres populars de Michael Haneke, i que va ser i va guanyar doncs un Emmy. És doncs The Dark Sides, Dark Skies, perdó, és doncs el tema al qual ara mateix passem a escoltar dins d'aquest àlbum Dark Skies, Hidden Track. És el seu quart treball en solitari. Aquest àlbum al qual es podria disfrutar. El 1997, el qual fou nominat per un premi Emmy per la millor música pel tema del títol principal, que va composar el tema de la sèrie de ciència-ficció Dark Skies.

Phil Honig ha fet altres treballs com aquest de Hanging Garden Transfer, el qual doncs ara mateix escoltem, entre d'altres, els quals rareses de, que escoltarem i que repassarem més endavant en aquest programa especial dedicat a, dins del monotrònic, a Michael Honig.

Hem escoltat una mostra de la seva gran obra, la qual doncs hem anat repassant al llarg del nostre monotrònic d'avui, i abans de marxar volem encara repassar algunes curiositats seves, com per exemple una petita mostra del que era capaç de fer en el camp dels videojocs amb Baldur's Gate, la saga dels fantàstics jocs de PC als quals Michael Honig va composar la seva banda sonora.

participant. Ens havien quedat doncs, als Visions of Murder del 1993, però també va protagonitzar la banda sonora de Age of Terror del 1994 o Search of Grace, Terminal Justice, Above Suspicion, Thrill, Her Cosley Affair, Affair Alice, Contaminated Man i Dràcula 3000. Però també va participar, a banda dels films, als jocs, com per exemple la banda sonora de Baldur's Gate el 1998, Baldur's Gate Tales of the Sword Coast el 1999 i Baldur's Gate 2 Shadows of Am el 2000, el qual estem escoltant.

I a banda d'això, també, com havíem comentat, també havia fet diverses col·laboracions amb altres artistes. Volem destacar, a banda de les obres de Tangerine Dream, les quals ja hem anat repassant i a les quals hem anat escoltant, la que va fer amb Michael... la que va realitzar juntament amb un altre compositor, el qual havíem escoltat anteriorment i al qual segur que us en recordareu d'ell. Juntament amb Manuel Götzsching va realitzar un disc anomenat Early Weather, el qual podem escoltar un petit fragment.

Gran treball al qual van conformar doncs, aquest duet alemany, al qual doncs, també són grans representants del creu rock de la música còsmica alemanya dels anys 60 i 70. Se'ns tira el temps de sobre, tenim que començar doncs, a tancar la paradeta del monotrònic del dia d'avui, però abans doncs, també volem recordar-vos que havia participat també en sèries de televisió, com per exemple The District, Strange World, Dark Skies, el qual hem escoltat anteriorment, i el mític Max Headroom, el qual va aparèixer entre el 1987 i el 1988. Anem, doncs, a escoltar la banda sonora de Max Headroom, el qual va crear el protagonista del monotrònic d'avui, el qual hem estat escoltant avui, Michael Hoenig, Max Headroom.

0: Still alive out there?
1: Good. This is Max Headroom.
2: Remember
1: Boy George? Well, no, me neither.
3: Fins aquí el nostre monotrònic d'avui. Ens despedim, doncs, amb una de les seves grans obres, de Max Headroom. El protagonista d'avui, Michael Honig, el qual va ser un gran exponent del krautrock alemany dins del nostre, diguéssim, cicle que estem realitzant, aquest cicle que estem realitzant de música de krautrock, i a la qual van evolucionant fins als anys 80. Com podeu observar, ha tocat totes les tecles, des de bandes sonores, videojocs, parts d'atraccions, i com veu aquest personatge, al qual ens despedim de tots vosaltres, des del monotrònic d'avui, Michael Honig. Que vagi de gust i fins la setmana vinent. Adeu-siau!

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: Ibiza. Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
4: Si t'agrada viatjar pel món, ho pots fer a través de les seves músiques més autèntiques amb The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els diumenges de 1 a 3 de la tarda en la sintonia de Ràdio Cunit.
0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
5: Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs quilòmetre zero. Juli Riba, Josian Cou DJ i DJ Jaumix. En directe, per tu, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs, quilòmetre zero.
6: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. En certa ocasió, Marilyn, el mite Marilyn Monroe, va dir: a vegades les coses bones s'espatllen perquè puguin sorgir coses millors. Si et trobes en aquesta circumstància, ànim. Ah, i la música, segur, sempre t'ajudarà.
1: Hola, soc Joan Carles i truco de Barcelona. I abans de res, enhorabona pel programa. I després m'agradaria escoltar la cançó El asiento del conductor del grup Sniff and the Tears. Moltes gràcies i felicitats.

0: Driver Seat, que quiso dir l'assiento del conductor, va ser pràcticament l'únic èxit d'aquesta banda britànica anomenada Sniff and the Tears, que podríem traduir com ensumar i les llàgrimes. Pertany a 1978 i jo vaig estar a punt d'agafar-li mania. Sí, és un tamarro, sí, està molt bé, però és que resulta, ja ho he explicat altres vegades, que va coincidir la novetat d'aquest disc amb el meu servei militar, amb el campamento de Colmenar Viejo a Madrid, i per la megafonia tenien encallat un sintonitzador de ràdio a los 40 principales. Eren temps de transició i potser no interessava que els pobres nois escoltessin els problemes que tenia el país, les manifestacions, les vagues, els morts, en fi, eren temps complicats. No ho sé si era aquest motiu, però el cas és que els 40 repetien molt les cançons. Aquesta i Baker Street de Jerry Rafferty, que també és boníssima, doncs va haver-hi un moment que vaig dir no puc més ja, o sigui, vaig tardar molt de temps en tornar-les a escoltar. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodril, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. I està sonant ja la meva especial d'avui. Es diu My Life, la meva vida, i forma part de l'àlbum Carrer 52, que també el 1978 va publicar Billy Joel. És una cançó reflexiva. Parla de diversos temes com cometre errors, et sona? Addiccions, també parla de pèrdues, de la lluita per trobar-se a un mateix i la por de viure una vida sense significat o sense propòsit. És una cançó, però, que et dona impuls a voler ser lliure, a ser independent, ignorant una mica els consells de la gent propera a nosaltres, que a vegades ens frena amb consells sobreprotectors. Comença dient, per exemple, vaig rebre una trucada d'un vell amic amb qui realment vaig ser molt proper en un temps. Em va dir que no podia seguir vivint de la forma americana. Va tancar la seva botiga, va vendre una casa i va comprar un bitllet per la costa oest. I en un altre moment diu, mira, ja no m'interessa el que diguis, aquesta és la meva vida. Segueix endavant amb la teva vida i deixa'm en pau.

My Life. La meva vida. Billy Joel, el 1978. A banda del que diu la cançó, crec que és una bona cançó, que dona bon rotllo, sí. Espero que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. Tot seguit, juguem una micatona amb les versions. Looks the same as I step down from the train. En Felip Puig ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, on ens fa unes reflexions. Parla de dues cançons que ell no concreta si són millors les versions que les originals, però el que sí que pot assegurar és que van ser molt més famoses les versions que les originals. It's good to touch the green, green grass of home. Ens diu en Felip: admirat Albert, gràcies. M'encanta l'apartat que dediques als covers. Valorar una cançó és molt difícil perquè intervé la subjectivitat. Encara que a vegades hi ha molta unanimitat en admetre que certes cançons són millor que les originals. Aquestes dues que et proposo crec que estan en aquest apartat. Les dues varen encapçalar els números 1 del Regne Unit i d'Estats Units. Green Green Grass of Home és original de Johnny Darrow, nascut a Alabama el 1940, que va marxar a l'altra dimensió al 1997. Que, per cert, Felip, estem escoltant per primera vegada el programa, malgrat els anys transcorreguts, és clar, perquè sempre havia sonat la versió de Tom Jones.

Una cançó que segur que molts cocos han ballat de dos en dos quan posaven lents a les discoteques. Una cançó que parla d'unes imatges idíl·liques, de l'herba verda, del jardí de casa meva, dels meus pares, de la meva nòvia, però és que en realitat, si sabéssiu el que diu, la lletra dona molt mal rotllo, perquè tot això és el que somia un condemnat a mort unes hores abans de que el matin. Però sí, sembla una cançó molt romàntica que va triomfar molt més en la versió del Tigre de Gales. La més coneguda per tots, eh? Tom Jones.

La prodigiosa veu de Tom Jones, nascut el 1940 al Regne Unit, arribant al número 1 amb una cançó original de Johnny Depp,

0: però l'amic Felip Puig, en el seu correu, ens parlava de dues cançons, de dos exemples de cançons que han triomfat molt més per les versions que no pas per l'original. La segona era aquesta, de Don McLean.
1: But life began again the day you took my hand.
0: I mira que és maca, eh? And I love you so much.

Don McLean, l'home de l'American Pie. El de Vincent. Em quedo amb ganes d'escoltar algun altre d'ell, perquè en va fer moltes de molt maques. Però, amb això de les versions, va ser més important la que va fer Perry Como, que en realitat es deia Pierino. D'origen italià, va néixer a Pennsylvania el 1912. Va presentar molts shows de televisió, que, amb els que va aconseguir 5 premis Emmy. Però va ser més important la seva carrera musical, en la que va haver-hi un temps que va competir amb la veu. Li deien la veu a Frankie Sinatra. Va competir amb els millors crooners de l'època i el seu gran èxit, bé, en va tenir més de 100, de famoses, i que va aconseguir incloure les llistes, va ser aquest And I Love You So, i t'estimo tant.

Jerry Como, com us deia, nascut a Pennsylvania, concretament el 1912, que se'n va anar el 2001, quan estava a Florida. Gràcies, ben trobat aquest tema, Felip Puig, de dues cançons que van ser molt més supervendes, molt més famoses en les versions que en l'originals. Però, clar, l'escoltar Don McLean, m'he quedat amb ganes d'escoltar un altre d'ell. No va ser gaire popular, però sempre m'ha semblat una preciositat. Es diu Winterwood.

0: Winter Road, hivernacle, 1971. Beethoven, fa molts anys, va dir: la música constitueix una revelació més alta que cap altra filosofia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Que bonic, no? Et relaxa aquest so? És el de la companyia elèctrica Dharma. Bons i vells amics. Serveix com a introducció a un correu electrònic rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Però abans, permeta'm recordar-te que aquí tens una segona oportunitat. Si ara mateix t'incorpores a la nostra sintonia, ja fas tard, eh? Portem com mitja hora de programa. Però pots recuperar tots els programes emesos dels últims mesos i fins i tot anys a vegades a la plataforma iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o a Apple iTunes. Hi ha alguna d'aquestes plataformes que permet deixar comentaris, bons o no, sobre el programa. I, per exemple, un dels últims que he llegit a YouTube diu: posa més rock progressiu. Però en altres comentaris em deien: posa més franceses. I n'hi havien bastants que deien: posa més música italiana. Bueno, aquí, des de l'octubre del 93, intentem una cosa gairebé impossible, que és complaure a tothom. Però jo sempre tinc una teoria. Els Cocos ens vam criar en un temps en què la música era cara, que no ens podíem comprar tots els discos que ens agradaven i que la ràdio era la nostra aliada. Era l'única que tenia totes les novetats, tot el que estava de moda, tot el que ens agradava ballar. Ens servia de referència per decidir-nos exactament, segons la nostra butxaca, tan jove com nosaltres, quins discos ens compraríem. Però aquella ràdio dels anys 60 i 70 posava de tot. Jo sempre poso com a exemple una vegada que després de Manolo Escobar va sonar Led Zeppelin. I així, jo crec que d'alguna manera els Cocos som molt... tenim un gust musical molt ampli, molt variat. No ho sé, ho deixo en l'aire. Mira, ara en els pròxims minuts anirem forts, anirem de hard rock. No, amb la Dharma no. Però és que l'amic Xavier Uller, que diu que té 68 anys, diu: la música és infinita. A mi la música m'ajuda a viure. De sobte penso en un músic que no sé si mai l'he sentit als teus programes. És Alice Cooper, amb la cançó Under My Wheels del Long Play Killer. Saps que hi ha emissores que han tingut o tenen vetat a Alice Cooper? Ah, sí? Diu: si és el teu cas, pots posar la nostra companyia elèctrica Dharma amb els pardals de la Rambla, del magnífic Long Play Lol Com Balla. Que no té res a veure amb l'Alice Cooper, eh? Diu: moltes gràcies, Albert, un fervent seguidor teu, en Xavier Uller, salutacions i que la música no pari! Aquí no hi ha cap problema, Xavier.

Under My Wheels. El tema d'Alice Cooper que ens demanava en Xavier Uller, que no ens diu des d'on ens escolta. Ah, sí. Des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. On sabem que tenim molts amics, i on vam tenir l'ocasió de fer una festa major amb el Coco, adaptat a Sacera Vall. Aquest Under My Wheels, és a dir, sota les meves rodes, es va publicar el 1971. Però jo d'Alice Cooper recordo més Schools Out, a la sortida del col·legi, que va sonar, jo crec que més, l'any següent, el 1972. Alice Cooper, a qui li entusiasmava fingir la seva pròpia mort sobre l'escenari, ja sigui guillotinat, electrocutat, esquarterat, davant d'un escamot d'execució o en el patíbul amb una sac al coll.

0: Alice Cooper. Nascut a Detroit el 1948. Schools Out, el seu primer gran èxit a Espanya, el 72, a la sortida del col·le. Les músiques com aquesta sortien ben forts. No és la primera vegada que sona en el programa, però ara feia molt que no sonava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Anem al cinema? Aquest guaco guaco sona a una pel·lícula molt recomanable, que aquí es va dir El hombre de la lluvia, Rain Man, protagonitzada per un brillantíssim Dustin Hoffman. Una pel·li, parlo de memòria, de finals dels anys 80. Quina cançó o tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més? No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula, sinó la seva música. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí. cocodrilclub@gmail.com. Aquest Aiko Aiko que estem escoltant és un cant dels indis de fa molts anys, més de 100. El cantaven quan estaven contents. Des de Torroella de Montgrí m'escriu la Immaculada Cáceres, que em diu: bon dia, m'agradaria a l'espai de les bandes sonores la cançó que ballen en una escena l'actriu Kelly McGillis i Harrison Ford, i que em sembla que es diu Wonderful World. La pel·lícula era El único testigo. Moltes gràcies, Immaculada Cáceres. És un gran clàssic de Sam Cooke del 1960.

Wonderful World, món meravellós. No confondre amb una altra grandíssima cançó del mateix títol, però interpretada per Louis Armstrong. Aquesta és la de la pel·lícula Único Testigo, però bueno, que havia sortit el 1960, la pel·li és de mitjans dels anys 80. La cançó de pel·lícula preferida per la Immaculada Cáceres, que ens escolta i escriu des de Torroella de Montgrí. I des de Barcelona, en Xavier Miranda ens demana la cançó de Born Free, que aquí es va dir Nacida Libre.

Born Free, nacida libre, la història d'una lleona, de 1966, cançó de Matt Monro, música de John Barry. Quina és la cançó de pel·lícula preferida per tu? Digue-m'ho per e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Pere Tafalla Gil, que em diu: salutacions amables a

música de Michel Legrand per la pel·lícula Verano del 42. Per cert, tu ja hi eres a l'estiu del 42? O potser ja hi eres quan es va estrenar la pel·lícula el 1972? És la música preferida de l'amic Pere Tafalla. Gil, continuem el cinema còmodament instal·lats, estem molt còmodes. I sí, és un d'aquells cinemes clàssics, dels que ja no queden pràcticament, amb una luxosa cortina vermella que ens descobreix la gran sorpresa. Per exemple, ara projectarem Thelma i Louis, perquè així ens ho demana la Maria Victòria Profitós. Per cert, que si us interessa, Thelma i Louis està a la plataforma RTV Play i es pot veure gratuïtament. Jo vaig organitzar una preestrena de Thelma i Louis, crec recordar que era el 1993. No, perdó, el 91, va ser abans. Com passa el temps, eh? Passa que és un fàstic. Sí, el 91, ja fa una estoneta, com diu el Túria. Bueno, és una road movie, una pel·lícula de carretera. A mi m'agraden les pel·lícules de carretera. Protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que encara ens agrada més perquè de sempre l'ha doblat la gran Maria Luisa Solà. Dirigida per Ridley Scott i amb música de Hans Zimmer. Mira, Maria Victòria, fa poc es va morir Marianne Faithfull i la vam recordar, entre d'altres temes, amb la cançó que surt a la banda sonora de Thelma i Louis. Avui ho farem amb la música incidental, que jo a vegades he utilitzat com a sintonia en el programa quan m'he posat especialment tonto.

La música incidental de Thelma i Lewis de 1991 i de Hans Zimmer, la música que més li agrada a la Maria Victòria Profitós. Recordant la cançó de la pel·lícula de la Marianne Faithfull, la balada de Lucy Jordan, que ens agrada molt, eh? I acabarem aquest espai amb una proposta que, per ritme, jo crec que ara quedaria molt bé, que és la de Bagdad Café, que ens demana la Marisol des del barri de les Corts de Barcelona. Diu, creo que aún no la he escuchado en el programa, pues no, no había sonado. Gracias y larga vida al coco, Marisol. Doncs moltes gràcies a tu per escollir Bagdad Café, una pel·lícula alemanya de 1987, amb música de Bob Telson, però que escoltarem amb la cançó principal, Calling You, interpretada per Linda

0: Calling You, cançó principal de la banda sonora de Bagdad Café, interpretada per Linda Weisland, la banda sonora preferida de la Marisol. I ara, al sortir del cinema, anem a la disco, els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, almenys una, eh? I digue'm també, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet José Antonio Lara, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, fa un parell d'anys que no parlem. La meva discoteca era New World, a Vilafranca del Penedès. Allà vaig conèixer la que actualment era la meva dona i ja han passat 37 anys. Quins records! Salut, José Antonio Lara. Bueno, ens dius la discoteca, però no ens dius la cançó. Així que jo calculo que vas conèixer a la teva dona en aquesta discoteca de Vilafranca, New World, quan sonava sempre a totes les sessions Rick Astley. Perquè això és de 1988. Never gonna give you up. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: 31 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i en diferents dies i horaris emeten aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir, el que importa no és el que tens a la vida, sinó a qui tens a la vida. Els Sirex estan celebrant els seus 65 anys de carrera per tota Espanya. Ens van convidar al seu concert de Madrid. Precisament, Leslie deia a l'escenari.
2: Y vosotros debéis de pensar, estos tíos que están encima del escenario, que están celebrando, como hoy me ha pasado, 65 años, deben de tener 90. No, yo tengo 80 años. Empecé con 14, con 15, con 15. Barcelona estaba invadida por la sexta flota americana y allí vimos por primera vez lo que era un conjunto de rockabilly. Madrid, aquí venían los pijos, venían con el maletín y aquí los aviones, la pasta. Zaragoza los aviones y en Cádiz, en Rota, los submarinos. Pero allí los marines, que eran... Todos iban al bar y montaban allí en un chiringuito de la Barceloneta que se llamaba Hawaii, que el guitarra que llevábamos solista se llamaba Benjamín. Yo tenía un grupito que nos llamábamos los Meteors. Y con aquel grupito nos pasábamos bomba. Pero ¿sabéis qué hubo que rompía todos los grupos en aquella época? Porque la edad que teníamos todavía no hacíamos la mili. Las novias. Ibas a ensayar, faltaban dos. Ibas al otro día, faltaba otro. Y yo decía, pero a mí las novias me gusta, pero la música, pues no, las novias. Y entonces, como todo era para divertirnos, me vinieron a buscar los Sirex, me vino a buscar este. Este lleva 3 meses antes que yo con los Sirex. Me vino a buscar y dije, como era todo para divertirnos, le dije, ¿sabes? Viva Bolora. Y dice, hombre, viva Bolora. No, hombre, no. Viva Bolula, she's my baby. Y vi que arrancaban y dije, uy, ya tengo conjunto. Y ellos pensaron, ya tenemos cantante. Y bueno, y con 17 años fuimos ya a actuar, a pasar la temporada en la costa. Y así empezamos, es decir, muy jovencitos. Y fue muy, como diría, todo muy rápido. La vida nos ha pasado por encima que yo, muy rápida. Pero muy rápida, pero ha habido una cosa que ha sido lo que me ha hecho llorar. Y ha sido el amor a la música. Que no quiero reiterarme porque lo he explicado antes. Con que vamos a hacer música, que es lo que viene a escuchar la gente.
1: Amics del Cocodril Club, estem a Madrid amb els Sirex pocs minuts abans de que comencin el seu concert de la gira del 65è aniversari dels Sirex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
2: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donant compte que ho vas passar. Però quan ens has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, com els han dit, si tu me dices bé, lo dejo todo, això és que, nen, els Sirex han quedat molt contents i molt orgullosos perquè hi ha molta gent que ens estima.
1: Juanjo Calvo, què tal?
3: Molt bé.
1: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
4: Hola, què tal, com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
1: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb tres components originals com vosaltres?
4: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
1: Això és un rècord, eh?
4: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
1: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperes.
2: Levanta ya tus posaderas.
1: Exacte.
2: Que de tanto mover las caderas se van a rir de ti.
1: I a més vau tenir els dallonses de tocar-la a Madrid.
2: No, per a més invitats per Tierro Galván. Va haver un periodista
5: Li va fer una entrevista amb el Tino Carpat i ell li de que pensava d'este grupo català que havia cantat una canció de Madrid me desesperes. Diu, coño, los Cires. I diu, bo, pues mira si me gusten que los ja ha contratado para que vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
1: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podien veure.

I la seva dona, Anna Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

0: Pongamos que hablo de Madrid. Però els Sirex, al llarg de la seva història, han tocat moltes vegades a Madrid, com deia Leslie a l'escenari.
1: Nosotros con 65 años hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando veníamos en el año 62-63 a Madrid, al Imperator, al Paraninfo, todas las tardes, aquello no era pasada. Los pequeñiques, los relámpagos, los, bueno, los estudiantes, todos allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música. Gracias. I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a rir de ti, perquè era una cosa social que estaven vivint en aquell moment. Això com quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. A polítics. I bueno, i per aquí va sortir-ho del Madrid, Madrid, me desesperes.
0: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó contra de cap madrileny, diguem, no?
1: No, home, tot al contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid, quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
0: Sí,
1: bueno, el mateix que...
0: No veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta,
1: En directe? No.
2: Es va al repertori. No. Es no va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori ja no el fem els directs, el repertori el fa la gent. Avui aquesta nit cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feien, que és El Sol en la Playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: Els nostres.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: Natació. Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El Sol en la Playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que és raro soy, no? Bueno, total, em refereixo de que aquesta cançó, avui ve uns amics de Logroño que diuen, si no cantes El Sol en la Playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: Especial Cocodril, 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: Vull, per això et dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
2: El Llogrito era música garatge abans de que s'inventés.
3: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i la vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen, ara comencen a reconèixer
2: Ha tardat una mica,
3: Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Abans era la cova, que se van els peus, i ara més tipus garatge.
2: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, ja actuàvem en directe.
2: Però això va ser històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Perdona, una anècdota. I treiem els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli.
2: Ostres!
1: Després vam prendre altres coses, però l'oli perdien amb aquella.

0: Estem amb el Sidex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseré, quina és la teva cançó del Sidex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Ara em va donar per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club, eh?
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Sidex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, sí. Diu, ara no hi ha collons de treure'l. Sí, amb els avanços tecnològics d'ara, sí, senyor, són incapaços, sí, els tècnics, sí, de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
2: I els Tustelos.
0: I de tus celos també.
3: N'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh?
3: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que, com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així, com que arribava en retard, feia una mica d'eco, no?
3: Correcte, així
0: serà. Això no està cap llibre, per això es fa aquest programa per explicar-ho.
3: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó del Cirix esculls?
1: Te'n posaré una, que és El maldito mi destino.
0: Que ja és de la segona etapa del Cirix, ja a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però ho tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar al Cirix, en l'any 78, precisament amb el famós Hasta luego cocodrilo, dona la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu, eh?
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, El maldito mi destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació, ell era jove quan vosaltres vau treure aquesta, i recordo que a la discoteca Cocodrilo Club un dia va venir el Loquillo en plena sessió i va dir, vengo a cantar El maldito mi destino con los Cirix. I la va cantar allà a la sala del cocodrilo, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Molt bé.
2: Voy a cantar una canción porque el repertorio lo habéis hecho vosotros. Os lo explico. Los whatsapps que nos mandáis y todas estas historias, que si no cantas estas, que si no cantas la otra, que si no cantas estas, y más o menos hemos jugado para hacer un repertorio que sea al gusto de todos. Además, nosotros somos un grupo pelota, que le damos a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no sé si nos dejarán, pero si nos dejaran podríamos estar hasta las 6 de la mañana. Porque repertorio tenemos. Esta es una de las peticiones.

0: ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir?
1: El Sirex és com si tinguessin dos vies paral·leles. Una és la del nostre començament, que feien rock and roll, i l'altre és quan van entrar a la Vergara, que era una editorial de llibres, que de discos no en tenien ni puta idea. I llavors el que volien era vendre discos, guanyar pasta, i va ser quan van començar a gravar que bueno, l'escova, el que se mueran los feos, ellos soy Napoleón, i moltes més. És a dir, vam entrar a la part comercial, però els Sirex sempre hem estat rockeros. I llavors feien l'escova, feien los feos, però sempre el Yogrito, el Tren de la Costa, el Tuzelos, les cançons que tenien més mala llet. I tot això és el que ens ha mantingut, i tot això és el que ha arribat ara a que la gent reconegui que els Sirex, pues ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
2: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'escai, eren d'escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leslie, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya, l'escova. L'escova era una cançó flamenca, era Cio tuve una escova, Jacoba, quanta cosa barreria, i la vam fer a rock, com el que bueno,
3: que va triomfar molt més que la d'Eurovisió.
2: Exactament.
4: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, del teu
1: jo,
0: record.
1: Jo amb aquesta vida només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per a tots els meus amics i els he respectat. Però hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Ebre Sperli està en aquest festival Haití era, Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, havien marcat Hawaii, m'entrebanco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim, Sweet Caroline de l'Ebris Presley.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé, però la versió de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Cidex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Writer Brothers. Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, aquell, però suposo que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara. No?
2: Sí, sí, sí.
3: Vinga, guapos.
0: Vinga, molta sort.
2: Quan diguin que comencem per culpa teva, també t'ho direm.
4: La foto serà quan estiguin també.

0: Els tres components originals del Sirex escollint una cançó del seu propi repertori i una altra que els hagi marcat. Celebrant els seus 65 anys a Madrid. Amb el so d'escenari íntegrament en exclusiva per aquest programa que escoltes, el teu Cocodril Club, i una simpàtica convidada.
1: Tengo una amiga

0: Gràcies.
1: Sí, i el Leslie es va emocionar i algú va dir: la vida no compta les passes que has donat, sinó l'empremta que has deixat.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: I acabarem aquest programa especial del Cocodril dedicat als 65 anys de Sidex i concretament en el seu concert de Madrid a la sala Wood, tal i com ells el van acabar. Una sala, per cert, que va estar en tot moment plena de gom a gom i a destacar que hi havia molta gent jove, però molt jove, molta més gent jove que el concert de Barcelona del passat gener. És curiós. Espero que us hagi agradat el nostre treball i aquest tribut, aquest homenatge a Sidex.
3: Família, os quiero presentarlos als chicos. Francisco, Pepe, Juanjo, Kim, Albert y yo, vuestros amigos de Sidex. Adiós.

0: Casas. Jordi Casas House. L'esperit divisa.
1: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
2: Doncs sí, nois i noies, esperit divisa, el house que va néixer a Chicago als anys 80 i, com és habitual, música house per les vostres orelles. Molt bé, molt aviat, The Best of 2025 by Jordi Casas. Serà el segon recull de Jordi Casas House. Mira per on sonant Bigland, Caco Martínez i un servidor Jordi Casas, i molt aviat us presentarem un tema que us encantarà. De moment, estigueu fent el que estigueu fent, us saludem a través de el món de la línia online, o bé des del Ripollès, o bé des de la Selva, o bé des de Girona, capital i el Gironès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També saludem a la gent del Bages i la Noia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, Sitges, Garraf, i també a Cunit i el que és la Costa Daurada

0: Contem amb la presència d'un noi que és productor, és DJ i fa molts anys que belluga dins el món de la música. A més, és propietari d'un segell musical, òbviament no de correus, sinó musical, que es diu On Work Records. Donem la benvinguda a Caco Martínez.
1: Let's gonna be serious about house music. Please welcome Caco Martínez.
2: Hola, nois i noies de Jordi Casas House. A finals de l'any passat llançàvem el Best of 2024 i com a capçalera de l'àlbum el remix Move Your Body Mix que vaig fer del track Paris la Nuit d'uns dels nostres grans productors, Jörn Lindberg. Avui ho recordem amb gran satisfacció per haver estat un track que es va posicionar de manera notable als millors charts internacionals de House Music.

0: This is the selected track of this week by Taco Martinez.
1: Com cada setmana celebrem de nou un altre track que descarrega. Bon rotllo, bona vibra i excel·lent qualitat. Fet a casa nostra.
2: Fet a casa nostra, Born Limber, Taco Martinez, París, la nuit que tenia un sampler

Suposo que per algun i alguna de vosaltres, aquí a Jordi Casas House, us han arribat uns records de mitjans dels 90 amb Tori Amos, Professional Widow, remix d'Armand Van Helden, que havíeu ballat en aquests locals de Barcelona, Tarragona, Eivissa, Andorra, etc, etc. Molt bé, doncs, atenció, eren Hard Copy, Block and Crown, amb What's That Baseline. Un tema que ara mateix dona pas a uns retalls dels anys 70 amb Low... No, Low Step Up vindrà més tard. Sempre

És aquest noi de Jordi Casas House. Amb aquesta veu tan potent. Es diu Ivan Cánovas, és un noi de Tarragona que dobla pel·lícules i és la veu

Jordi Casas House, amb Jordi Casas, mestre del house. Jordi Casas, Instagram, Jordi Casas G.

0: d'ATV, que es deia 9PM Till I Come. Una mica de música voladora. El Caco Martínez, que es diu adeu-siau.
1: Sí, sí, sí. Això és bo, això és bo.
0: I a res, nosaltres hi tornem a la propera edició de Jordi Casas House. Recordeu que molt aviat hi haurà el The Best of 2025, un recopilatori amb el millor Don't World Records i la darrera cançó que hem fet amb Caco Martínez i un servidor. Molt aviat! 9 PM Till I Come.
2: Till I Come.
0: Fins aquí Jordi Casas House. Apa, siau!
2: I didn't say till I come. Till I come.

0: Si surts de festa, beu amb precaució. No voldràs pas que et facin comprovar la teva capacitat pulmonar.
1: Jordi Casas House.
0: Jordi Casas House.

0: nenas y sobre todo.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu? Com diem sempre, a punt d'obrir, de deslligar, de posar en dansa el nostre Sac de Sons. Som-hi, doncs? Preparats? Doncs vinga, endavant. Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas dels New Order, un clàssic. Aquest és el Blue Monday i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio.

I què esperaves que fos, si no el sac de sons a aquestes hores? No podia ser cap altra cosa. Doncs el sac ja el tenim ben deslligat. Hem començat amb els New Order i aquella clàssica, el Blue Monday, i després el que va ser un omple pistes a l'any 1982-83, si la memòria no em falla, va ser tot una declaració dels Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. I ara sí que entrem ja amb la nostra matèria i amb el nostre ADN. Això és l'àlbum The Time Machine, el publicava l'any 1999 Alan Parsons, i aquest és un dels seus tracks, Out of the Blue.

Out of the Blue, un dels tracks que s'incluïa en l'àlbum del 99 d'Alan Parsons i anomenat genèricament The Time Machine. Per aquells que dèieu, uix, aquesta veu em sona, i tant que sí, és el Henley, el vocalista dels Spandau Ballet, que va col·laborar en aquest disc i en concret en aquesta cançó. Continuem a l'any, a la dècada dels 90, dècada en què els àlbums unplugged es van posar de moda. També s'hi van afegir el carro, els The Corrs. Aquest és el No Frontiers.

0: No Frontiers, un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum Unplugged, eh? Un dels The Corrs.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Right. Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Seguim, doncs, cuinant la nostra recepta detox. Ara li posem un dels ingredients especials del dia. Àlbum Only the Strong Survive el publicava ara fa poc més de 2 anys el boss Bruce Springsteen, un àlbum de grans versions com aquesta de Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Una cançó popularitzada per Neil Diamond i que ara fa doncs, un parell d'anys Bruce Springsteen en va fer aquesta versió del Shine Ain't Gonna Shine Anymore i el va incloure a l'àlbum Only the Strong Survive, aquest àlbum de grans i grans versions. I de versions a una original. So que també coneixes prou bé és el so d'Dire Straits. Album on every street when it comes to you.

0: When It Comes to You, aquest so tan clàssic dels Dire Straits, so clàssic també, evidentment, del seu líder, Mark Knopfler, lo incluïa en l'àlbum On Every Street.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs vinga, que continua sonant la música al nostre estil. Ara un estil totalment diferent. El 1983, si la memòria no em falla, és el so d'Elvis Costello, Every Day I Write the Book.

Everyday I Ride the Brook. Aquest és el so, aquesta és la cançoneta que ens ha fet sonar avui en Elvis Costello. I de l'Elvis Costello, doncs el George Harrison, Although Years Ago, és un dels singles que va publicar ben bé a principis de la dècada dels 80.

0: Ben bé a principis dels 80, en George Harrison publicava aquest All Those Years Ago, una cançó en memòria del seu amic John Lennon, amb el qual, evidentment, havien passat molts anys junts.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Doncs ara una mica de calma i tranquil·litat amb aquesta de Glenn Frey en solitari. Aquest és el Sexy Girl, també es publicava ben bé a principis dels 80.

formen part dels Eagles, en Glenn Frey va fer grans treballs i també en solitari, per exemple, aquest Sexy Girl. I del Glenn Frey, doncs, els House Martins, també amb una magnífica cançó, havent deixat bastant enrere ja La Capella, que és el que els va fer triomfar. Aquest és el Build.

0: Aquest build és com el digestiu després d'una bona taula, d'una bona menjada, per dir-ho així. Sempre fa que la cosa es posi bé, doncs també se'ns posa molt bé aquest build dels House Martins, després d'haver deixat enrere l'estil que els va popularitzar, que va ser, doncs, la capella.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs, Carla, per la canya t'hauràs d'esperar una miqueta, però molt poquet, perquè ara sí que ens toca pujar una mica el ritme i després vindrà la canya. Aquest és el so de l'Olivia Newton-John després d'haver passat per Grease. Aquest és el Physical i això és de mitjans de la dècada dels 80.

Fantàstica la veu d'Olivia Newton-John, que després d'aquell Grease i fins i tot després d'aquella banda que va protagonitzar, aquella pel·lícula que va protagonitzar Xanadu, amb banda sonora d'ella i l'Electric Light Orchestra, doncs va signar aquest physical. Ara sí que ja anem cap a les dues darreres cançons que ens toquen avui. Cançons, tal com deia la Carla, amb canya. La primera, els Kiss, clàssica també, eh? Pels que no ens fa gaire gràcia el rock dur, o no coneixem massa els Kiss, doncs aquesta segur que la coneixem. I was made for loving you. Yeah.

I Was Made For Loving You era el so dels Kiss, també ben bé a la primera meitat de la dècada dels 80 ens van deixar aquest gran tamarro que l'hem brincat, l'hem ballat, ens hem escabellat i desmelenat més d'una vegada, t'agradi o no t'agradin els Kiss. I ara sí que és moment de començar a tocar el 2 i el tocarem amb els 99 Red Balloons, però la seva cançó original, amb el seu idioma original en alemany. És a dir, no em feu dir el títol en alemany, perquè aquesta sí que no la coneixes prou bé, és la de Nena, i aquesta és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavi Gargallons. Veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, persones dotades de tanta intel·ligència natural que no necessiteu cercar la presumpta intel·ligència artificial la música que us complau, potser perquè ja sabeu que la trobareu en aquest humil espai radiofònic. Salutacions i abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, persones que tampoc necessitem de la presumpta intel·ligència artificial per trobar i seleccionar per a vosaltres tot de músiques flipants d'arreu del planeta. Arrenquem avui des de Canadà amb una altra magnífica proposta musical sorgida d'entre les moltes artistes ucraïneses que viuen en el país nord-americà. A continuació anirem al Marroc per gaudir amb el nou àlbum d'un jove quintet de blues del desert. En la secció eclèctica, tres novetats discogràfiques més amb aromes mestissos de diferents procedències i matisos. Una ens arriba des d'Eslovènia amb un DJ aclamat i consagrat. L'altra des de Portugal de la mà d'un DJ i productor nascut a Valladolid. I una tercera des d'Eslovàquia amb una orquestra de folk metal. Per concloure aquesta edició tindrem la nostra secció més femenina, altre cop des de Canadà, amb un artista d'origen iranià que renova els sons dels seus ancestres. Anem ja, doncs, a Canadà per descobrir el duet femení d'origen ucraïnès Dipka, projecte que arrenca amb un sensacional debut discogràfic anomenat Folk Fatale, on trobem una fusió molt personal entre el folklore del seu país natal i els sons contemporanis amb peces com les quatre que escoltareu tot seguit i sense pausa.

0: marxa per estar rai.
1: Un boom de folk contemporani del que acabem d'escoltar, quatre peces magnífiques sense pausa. Of Stones, Babas and Fiddling Rabbits, Zurabel, Harbus i Bolodar. Zoe Santo i Alina Kuzma, amb dues residents al Canadà, es van conèixer durant els primers dies de la invasió russa a gran escala d'Ucraïna, tocant en esdeveniments de recaptació de fons i intentant processar l'esdeveniment a la seva terra d'origen a través de la música. Dipka va començar, doncs, amb una missió enganyosament senzilla, trobar i interpretar cançons on a les dones se'ls permeti l'alegria i no siguin castigades pel desig, la curiositat, el plaer o el poder. A partir d'aquesta llavor, el projecte es va expandir a quelcom més gran, un arxiu sonor de la vida interior de les dones al llarg d'un temps ple de flirteig, ràbia, dolor, erotisme, humor, anhel, supervivència i màgia. Musicalment, com ja hem escoltat anteriorment, Zoe i Alina arrenquen des dels sons tradicionals ucraïnesos, però els ornamenten amb tota llibertat amb sons contemporanis i formes innovadores per fer-los assequibles a un ventall més ample del que seria el públic del pur folklore. Us deixem amb altres tres peces sensacionals de Folk Fatale, l'òpera prima del duet Dipka, Kaila Iliri, Sobski, Prispepki i Kozel.

Anem tot seguit cap al Marroc per retrobar-nos amb una jove banda de blues del desert procedent de la ciutat de Ouarzazate, que molts anomenen la porta del desert perquè, de fet, d'allà surten la majoria de rutes que condueixen al cor del Sahara marroquí. Zaman és el títol del tercer àlbum del quintet amazic Tarwa Entinyi, formació que en molt poc temps s'ha guanyat un lloc preeminent entre les bandes nord-africanes i del Sahel que cultiven aquest gènere contemporani que s'ha estès arreu del planeta durant les darreres dècades. Una música singular que veu a parts iguals dels sons tradicionals del desert i del rock i el blues. Zaman, el nou àlbum de Tarwa Entinyi, editat el passat mes d'abril, és un homenatge al patrimoni cultural i a les tradicions narratives de la vall del Dra i del sud-est del Marroc. Basant-se en les profundes arrels amazigues de la regió, l'àlbum explora temes de memòria, identitat, resiliència i el vincle intemporal entre les persones i la terra que habiten. Anem ara a gaudir amb un primer lliurament amb 3 de les 10 composicions que conté Zaman, nou i de nou brillant disc dels marroquins Tarwa Entinyi, Zaman, Al-Alam i Hazat Idri.

Sens dubte es deu a una pura casualitat, però no deixa de ser curiós que només amb un mes de decalatge ens hagin arribat a través de tres Global World Music Chart tres àlbums de blues del desert de tres de les bandes més aplaudides del gènere i que totes elles tenen un nom que comença amb la lletra T. Els tuaregs malians Tinar i Wen els escoltàrem a l'edició número 918 de principis d'abril. Els amacics marroquins Tarwain Tiniri els gaudim avui. I els tuaregs també malians Tamí Cres els escoltarem ben aviat a de més enllà. Tarwain Tiniri, que significa generació del desert, són els més joves, però amb Zaman, el seu tercer àlbum, es consoliden entre els més reconeguts i aplaudits del gènere arreu del món. I és que des de la seva fundació l'any 2012, en la seva ciutat, Ouarzazate, el quintet marroquí va demostrar una qualitat i una personalitat que els distingeix de la resta. Imaginem que pel fet de ser amacics i viure en un lloc que tothom coneix com la Porta del Desert del Sàhara. Hamid Ait Hamed, amb veu principal i guitarres acústica i elèctrica, els germans El Mokhtar Ait Nasser amb la guitarra rítmica i cors, Smail Ait Nasser amb baix i cors, Yusef Ait Nasser amb bateria, calabaix i cors, i Mustafa Ait Ba amb veu i percussions. Aquests són els cinc joves que formen Tarwain Tiniri, ambaixadors del desert marroquí que ens complauen avui amb peces fabuloses del seu nou disc, Zaman, del qual escoltarem tot seguit altres tres composicions, Tuchnak, Lafu i Lila Ala Iala Hala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb tres propostes discogràfiques d'edició recent amb el denominador comú que habiten en l'espai de les fusions i els mestissatges. Anirem primer a Ljubljana, capital d'Eslovènia, per retrobar-nos aquesta temporada amb un músic i productor que està al darrere de diversos projectes de fusions balcàniques i sons contemporanis. En la primera edició d'aquesta 23a temporada de Més enllà vam gaudir amb Soon in Your Village, un àlbum del singular Harry Spilton i la seva Balkan Voodoo Orchestra. I ara tenim entre mans Gypsy amb Balkan Dub, una nova obra de fusions galàctiques que, com el nom del treball ja indica clarament, passa els ritmes gitanos i balcànics pels sedars de la música dub, una combinació apta per a sessions de ball pausat. Gypsy amb Balkan Dub, de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra, està lluny de ser un treball en solitari. L'àlbum reuneix un vibrant cercle de col·laboradors, que inclou Khalif Abdub, Dunkelband, Gypsy Sound System, La Cherga, Aikerel, juntament amb Alexander Kozmik, Tamashke, Slow Pulse, Cerne i altres convidats. El resultat és una caravana musical rica i transfronterera que combina la producció de l'energia folk balcànica, els ritmes del desert i la cultura underground. Per als oients que busquen alguna cosa més enllà de l'ordinari, un so que connecti amb la tradició, amb l'experimentació dub moderna. Gypsy Balkan Dub ofereix aquest viatge únic. Us deixem amb tres peces de

Ens acostem ara a Contrades Ibèriques amb el nou disc d'un músic nascut a Valladolid i que ha viscut i treballat en els darrers anys entre Lisboa i Barcelona i que també habita en el territori de la fusió, amb aires de mestissatge. Tenim entre mans el disc De la rama a la raïf, tercer del projecte G-Combo, formació tan flexible com volàtil comandada per Owen G, alter ego artístic de l'Òscar García, músic ben destre amb la guitarra, la percussió, les tecles i la veu que remena sons d'aromes llatins, dub i beats tropicals. De la rama a la raïf s'ha anat cuinant a foc lent des de l'any 2020. Tornant a les seves arrels, aquest àlbum de G-Combo inclou cançons de diferents èpoques, des del període de Barcelona entre 2009 a 2011 fins al de Lisboa de 2015, i a més, composicions més recents dels darrers 6 anys. L'àlbum s'ha enregistrat a la casita de l'Árbol Studio de Lisboa durant aquests 6 anys, amb les impagables aportacions de molts músics que han estat en aquell estudi lisboeta al llarg d'aquest temps, com ara el bateria Pedro Rodríguez, el baixista Ronnie Stavor, la trombonista Iris Theulemans o la clarinetista Bea Borio, entre molts altres. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de la rama a la raïf, el nou disc de G-Combo, De la rama, El vacilón i Vente conmigo.

Continuem endavant en la nostra edició de Messenger número 921 amb la tercera i última proposta de la secció Tot Terreny. Amb el disc Per Per Una ens traslladem cap a Txèquia, de nou amb una fusió de sons folclòrics i en aquest cas metal, l'espai sonor on es mouen habitualment Tomas Coco i la seva orquestra. Seguint en aquesta línia amb aires de saga èpica, el nou àlbum de Tomas Coco i orquestra combina les tradicions populars de la regió txeca de Moràvia amb la mitologia eslava i la poderosa energia del metal pagà. Arrelada de la instrumentació tradicional que inclou címbal, violins, viola i xarma, una mena de dolçaina centreeuropea, la banda amplia el seu so amb guitarres elèctriques, bateria potent i veus grunyents, tot creant un diàleg dramàtic entre el folclore antic i l'estètica metal contemporània. L'àlbum Per Per Una està dedicat a Perun, el déu eslau del tro, les tempestes i els guerrers. El seu títol fa referència a un antic ritual d'invocació de la pluja conservat entre les cultures eslaves del sud, realitzat per portar fertilitat a la terra i, en temps de guerra, la victòria a la batalla. Us deixem uns minuts amb un parell de peces fenomenals del nou disc de Tomas Coco i orquestra, Per Per Una i Per Unu.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Encarem la recta final del programa amb el nostre espai més femení, en el qual avui tornarem, com vam fer la mateixa secció setmanes enrere, amb una talentosa artista d'origen iranià resident en contrades nord-americanes. Des de la ciutat quebequesa de Montreal ens ha arribat el disc Unveiled, òpera prima de Parisa Karimi Molan, cantant nascuda a Teheran, que es fa acompanyar en aquesta obra sublim pel grup, també instal·lat a Montreal, Teheran i Drom, fascinadora formació comandada per l'acordionista d'origen romaní i romanès, Sergiu Popa, també el líder del grup Taraf Siriana, que ja ha sonat a de més enllà. Aquesta unió de talents i enginys, motivada i dirigida per Parisa Karimi Molan, per força havia de donar un resultat òptim a partir dels sons tradicionals de les muntanyes del nord de l'Iran, amb totes les traces sonores que el grup Teheran i Drom proporciona des de les seves inspiracions romanís de l'Europa Oriental. Cal celebrar que després de 30 anys cantant, Parisa pugui per fi donar vida a una obra pròpia, amb Veiled, de la que tenim entre mans i de la qual escoltarem tot seguit i sense pausa dues delícies, Sizeh Salam i Sari Gelen.

sense esgotar el temps d'avui, però encara ens queden uns minuts per continuar gaudint amb les meravelloses composicions de Unveiled, debut discogràfic de la iraniana resident al Quebec, Parisa Karimi Molan, acompanyada en aquesta brillant estrena pel grup Teran i Drom, formació que connecta els sons tradicionals perses i els sons gitanos de l'Europa oriental. Cal dir que la història personal i artística de Parisa Karimi és especial, però no singular, perquè és el mateix relat que hem sentit ja de moltes altres artistes femenines nascudes a l'Iran. Durant 20 anys va aprendre a cantar en soterrani sense finestres amb algunes de les dones que eren llegenda en l'espai dels sons tradicionals perses abans de la Revolució Islàmica del 1979. Una activitat molt i molt arriscada que fàcilment podria haver acabat, com a mínim, amb Parisa engarjolada. Afortunadament, això no va succeir, no la van enxampar mai, i el 2017 va poder sortir de l'Iran per emigrar a Montreal, on, per fi, ha aconseguit fer-se un lloc en l'apassionant i inabastable territori de les músiques d'inspiració tradicional. Us deixem fins al final del programa amb altres tres joies del disc Unveiled, de Parisa Karimi Molan i Teran i Drom, Girdim Yarim, Farangi Posh i Interlude. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: tots els dimecres, a 2:15 del matí, Pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
9: Me bañan de hermosura.
8: A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem com superan desafiaments, mantenen vivas les tradicions y aportan un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Cantamos. Sintonitzen i forma part d'aquesta celebració.
9: Que somos libres.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
10: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
4: Molt bon dia, benvinguts a aquest nou espai, pregunta a l'alcalde, que com cada setmana doncs podem convertir a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Avui edició de dimecres 6 de maig de 2026 i recordem a tota la nostra audiència que ja obrim les nostres línies perquè doncs a tota la gent que doncs estigui escoltant vaja doncs pugui fer-li qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit. Recordeu que també durant tota la setmana podeu deixar el vostre encàrrec també a través de les nostres vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
4: També a la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules. I dit això, ara sí, doncs donem la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, senyor Jaume Cassanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Jaume. Molt bé, molt bé.
4: Què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé?
5: Tot bé, hem gaudit de la fèria i ara vinc del mateix lloc on es feia la fèria. Estan fent ara un speed job dating, que
4: sí, senyor.
5: És allò una oferta de feines, allò que la gent ve i els agafen. I esperem doncs que la gent tingui sort i puguin trobar feina, que és el que volen.
4: Clar que sí, perfecte. Doncs si et sembla, doncs entrem en matèria i ja donem pas a la primera trucada. Tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Adrián Sánchez. Adrián, què tal estamos? Buenos días. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Des de quina zona es truca?
6: Des de Cunit.
4: Des del casc antic?
6: Sí.
4: Perfecte, doncs endavant. Quan vulgui ja li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
6: Vale, pues mira, yo quería preguntar por el tema de iluminación y seguridad en el casco antiguo. ¿Sabes? Que el problema que tenemos aquí es que hay muy poquita iluminación por la noche y sobre todo la seguridad. ¿Sabes? Digamos que necesitamos un poquito más de policías por aquí, por la zona. Y bueno, y aparte de eso, el paso de peatones que está en la carretera principal, que pusieran más iluminación.
5: Hola, bon dia. Mira, t'explico. El tema de la il·luminació al casc antic...
6: Sí.
5: Hi ha alguns carrers que alguns veïns m'ho han dit, i llavors, si es pot, es puja la intensitat de la llum, d'acord? Mm-hmm. El que passa és que hi ha alguns jocs on alguns veïns no ho volen perquè després diuen que tenen la llum dins de casa i això, però es pot estudiar si hi ha alguns carrers concrets on creuen que es pugui, que s'hagi d'augmentar la intensitat de la llum. Nosaltres això ho podem estudiar. Després el tema de la policia, nosaltres vam impulsar ara fa uns mesos unes patrulles conjuntes amb els Mossos d'Esquadra i la policia local pel casc antic, que ara es tornaran a fer, i és una manera també de que la policia local, alguna de les patrulles també ho fa a peu, caminant, que també és una manera d'aproximar la seguretat a la ciutadania i en aquest cas en el casc antic, i també fèiem servir, quan es fèiem aquestes actuacions amb els Mossos d'Esquadra, fèiem servir també la unitat de drons per tenir una visió del conjunt del casc antic i per poder arribar a més espais, no? I en aquest sentit, nosaltres amb la policia ara estem en un procés que abans d'ahir vam nomenar un nou caporal. Ara traurem unes places vacants que tenim d'agents de la policia local, i en principi d'aquí pocs mesos tindrem un altre cop tota la plantilla al complet i podrem reforçar algunes patrulles i alguns torns. En aquest sentit, jo tornaré a trucar a Mossos perquè reforcin també la seva presència aquí a Cunit. I després, respecte a la carretera principal, exactament no sé quin és el pas de zebra que comenta, si és el de Francesc Macià o el de la carretera Santa Coloma.
6: Es Francesc Macià al final de todo y arriba del todo, y luego en la zona del Esclat, los pasos de peatones, bueno, es que han puesto unos semáforos,
5: sí,
6: que entonces la gente se piensa que hay pasos de peatones y pasan por ahí, claro, hay atropellos y no está bien señalizado.
5: No, allà a l'Esclat hi ha unes valles que haurien d'impedir el pas, el que passa que a vegades la gent no és cívica i treu les valles, llavors la gent es troba que pot passar. Aquí estem esperant que hi ha un tema pendent entre carreteres de la Generalitat i els promotors de l'organització, que és el propi Esclat, que s'han de posar d'acord amb unes... han de fer unes obres per millorar l'accés cap al supermercat, d'acord? I què passa? Que en les obres aquestes que han de fer s'han trobat que hi ha un... li diuen un... hi ha, diguéssim, un quadre de telefònica de línies, i es veu que Telefònica no autoritza fer aquesta obra perquè passa per sobre del seu quadre, i bueno, és una miqueta aquesta burocràcia, i estan intentant desbloquejar aquesta cosa per posar en marxa els semàfors i els passos de peatons aquests d'aquí. El tema de la carretera és més complexa que el casc antic, perquè la carretera és titularitat de la Generalitat, no és nostra, i llavors... El tema de la il·luminació a la carretera, la Generalitat no és partidària d'il·luminar molt perquè, segons ells, diuen que distreuen els conductors. I, bueno, és una miqueta la lluita que haurem de fer els propers anys, perquè nosaltres ja li diem a la Generalitat que aquest tema és un tema de... és una travessia urbana, no és una carretera, és un carrer quasi de Cunit, i s'ha de tractar com un carrer, tot i que per ells és una carretera de la xarxa bàsica de la Generalitat, és una de les carreteres principals de la Generalitat, passen més de 30.000 cotxes al dia, però per nosaltres és un carrer. I llavors una miqueta estem en aquest impàs que demanem més il·luminació, però la Generalitat ens diu que no, que distreu els conductors, és una mica complexa de gestionar. Però bueno, ho apuntem també, d'acord?
6: Vale. ¿Puedo hacerle una pregunta más?
5: Sí, hombre.
6: Mira, quería comentarte porque, a ver, el pueblo ha crecido bastante,
5: sí,
6: ¿vale? Y hay bastante gente joven, y bueno, por el tema de que si se puede poner algún ocio para ellos, o algo para que se distraigan.
5: Sí, nosaltres des de l'Ajuntament no podem crear, diguéssim, una, per entendre'ns, per parlar ràpid i malament, no podem crear una discoteca municipal nosaltres. Nosaltres el que sí que fem és intentar dinamitzar al màxim. Ara ve l'època de la primavera, de l'estiu, que hi haurà un munt d'activitats pels joves, que hem fet uns concerts els caps de setmana, fem els concerts de festa major, les festes de festa major, després també hi ha el Cunit Music Festival. Hi ha ara la setmana que ve, hi haurà aquest cap de setmana, no, el següent, hi haurà l'Art Week Festival també, que serà una cosa molt, molt, molt xula pels joves. Després també tindrem el Sant Ranys, que també és una activitat que està molt bé. O sigui, nosaltres no podem fer una discoteca municipal. Però si hi hagués algun inversor o alguna cosa que volgués crear una zona d'oci, nosaltres no tenim cap tipus de problema. El que passa que no venen aquestes inversions, no venen, i una miqueta també els, com es diu ara, els patrons estan canviant. No sé quants anys té vostè.
6: Jo, 40.
5: 40, bueno, jo en tinc 48. Una miqueta ho dic perquè a la nostra època, diguéssim, els patrons eren una altra cosa. Ara els joves potser no ho veuen tant així. Llavors els inversors, a vegades, no sé si se'n recorda, a la nostra època hi havia moltes discoteques, cada cop n'hi ha menys de discoteques, i suposo que això també és senyal de que els patrons canvien, però estic d'acord amb vostè que i nosaltres de l'Ajuntament fem el que podem perquè els joves tinguin el seu espai d'oci i que s'ho passin bé, però una discoteca municipal no la podem fer.
6: O un bar musical, un pub...
5: Sí, a l'estiu hi ha els xiringuitos, que també donen molta vida i això, però ja dic, si ve algun inversor, nosaltres no posem... No. Sí, la iniciativa privada nosaltres no li diem que no, simplement ha de complir requisits i això, però vull dir, si no venen és perquè segurament no ho acaben de veure, però bueno, si venen, benvinguts siguin.
6: Vale, doncs ja està.
5: Gràcies, eh?
4: Molt bé, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
6: Adéu-siau.
4: Tenim més trucades, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Àngeles Lorca, que te l'estem, molt bon dia.
7: Hola, què tal? Bé.
4: Des de quines zones truques?
7: Veïna d'aquí, de Cunit.
4: Perfecte, doncs endavant, quan vulgui.
7: Mira, volia preguntar-te, igual que altres ajuntaments, altres poblacions, estan tingut el gimnàs municipal gratuït per a les persones de la tercera edat, volia saber per què no poneu vosaltres algo així, una oferta així que el que és pensionista tingui l'oportunitat d'anar al gimnàs i no, que ja saps que van molt justets la majoria i que puguin aprofitar el gimnàs municipal. Aquesta és la meva pregunta.
5: Bueno, nosaltres partim de la base que el gimnàs de Cunit és un gimnàs que està bastant ple. Ple perquè hi ha molta demanda i ara mateix posar una tarifa gratuïta és que no podia entrar més gent al gimnàs perquè està ple, hi ha una llista d'espera de molta gent. El que sí que fem és, per exemple, els tallers de gimnàsia que es fan el casal. Després hi ha un grup de gimnàsia també de la gent gran que es reuneixen més de 200 persones, que ho fa un noi que ho fa molt bé amb la seva parella, fan de monitors i ostres, estan tothom supercontent, i en aquest sentit doncs crec que és una activitat que també aniria bé a qui busqui o qui cerqui una jornada per fer activitat física de la gent gran. El tema és que nosaltres ara no ho podem fer, li dic, perquè és materialment impossible, perquè el gimnàs de Cunit està saturat, per això estem fent una ampliació, i el tema és aquest. Però nosaltres des de la regidoria de gent gran i això es fan activitats al casal. Ara també, quan tinguem el nou casal, podrem ofertar més oferta d'activitats, però en aquest sentit no m'agrada enganyar la gent, dir-li o prometre-li a vostè que farem una tarifa gratuïta. És que no es pot materialment i és que és impossible.
7: Ja, i perquè clar, n'hi ha activitats que estan fent, però per exemple la sala de fitness solament està ahí. La gent gran que no n'hi ha lloc, vale, està ple. Estàs fent una ampliació, molt bé. Però, per exemple, algun altre lloc que se pugui fer fitness, per exemple.
5: Bueno, però li dic, em sembla que hi ha dos dies, dimecres i divendres, que aquest grup de la gent gran fa servir el pavelló i fan exercici, està molt bé. Avui és dimecres, el dimecres i el divendres fan aquesta activitat. Jo convido que hi vagin, perquè s'ho passarà molt bé i fan amistat. Hi ha tot un grup de gent gran, ja dic, molt, molt agradable, i els monitors que ho fan són espectaculars. I jo el convido a anar-hi. Si va, em sembla que és ara, de 9 a 11, i després quan ve la calor ho fan a la platja, que està molt bé, està molt bé. Jo el convido a participar I poder...
7: Ja saps que n'hi ha gent que no arriba a final de mes.
5: Sí,
7: no
5: pot... sí. No, sí, això li dono tota la raó del món. Sí, el que passa que no m'agrada dir mentides. Si algú li diu que ho farà, pues que li digui. Jo, a mi no m'agrada dir mentides. O sigui, si està, hi ha més de quasi 1.000 persones amb llista d'espera per entrar al gimnàs, si ara fem una tarifa gratuïta, és que no podran entrar, perquè hi ha aquestes 1.000 persones primer per entrar. O sigui, el que sí que fem són tarifes molt reduïdes per hores, per torns, que la gent gran té l'avantatge que al matí, com que no treballen, doncs al matí tenen més lliure. Hi ha una tarifa només pel matí que està molt reduïda i que et permet entrar a la piscina, et permet entrar al gimnàs. Tot això haurien d'anar a informar-se ja al propi gimnàs que té les diferents tarifes. I a part aprofiti, si és un dimecres o un divendres, passar pel pavelló i conèixer aquest grup que hi ha de la gent gran, que és espectacular.
7: Molt bé, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vostè per trucar.
4: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més preguntes, una que ens arriba per missatge de Francisco Sánchez des del casc antic del poble. Llegeixo textualment, diu: Buenos días, Jaume, gracias por la oportunidad. No puedo intervenir en directo por motivos laborales, pero sí me gustaría dejar un mensaje claro. En Cunit hay problemas que llevan demasiado tiempo sin resolverse, diu. En nuestro caso, llevamos más de 2 años afectados por una mala señal de una terraza que nos perjudica directamente, pero más allá de lo particular hay una realidad evidente: el casco antiguo se está apagando, han desaparecido ferreterías, droguerías, librerías y tiendas de ropa, y cada cierre es una persiana más bajada y una calle con menos vida. El comercio local no puede seguir esperando, hace falta actuar con medidas visibles y en plazos concretos, porque cuando un pueblo pierde su comercio, pierde mucho más que tiendas, pierde identidad. Muchas gracias.
5: Doncs estic totalment a favor i d'acord amb el que diu Francisco. En aquest sentit, el casc antic de Cunit, ara hem demanat un projecte a la Generalitat, un pla de barris, per poder fer una sèrie d'inversions i donar la volta al casc antic, però el casc antic té una sèrie de problemes que no són fàcils de resoldre, com per exemple la dimensió dels locals. Avui dia, quan ve algú a muntar un negoci necessita un local gran. A Cunit, al casc antic, no hi ha locals grans. És una mica complexa. També les dinàmiques de comerç han canviat. Quanta gent dels que estem aquí, tu i jo, Jaume, o la gent que ens escolta, fa servir Amazon, fa servir les compres, per internet, ja no fan un ús del comerç com es feia abans. I això ho veus també quan fem la campanya dels xecs, que revifa, perquè la gent consumeix in situ, no? I en aquest sentit, nosaltres des de l'Ajuntament el que estem intentant és acompanyar tots els negocis que volen tirar endavant. Ara tenim també un projecte que neix a l'espai del coworking, a l'E-Factory. La gent ve a muntar empreses, i quan fa servir aquests espais compartits, aquests espai col·laboratiu, i quan aquesta empresa va creixent, es va fent gran, volem tenir una borsa de lloguers aquí, sobretot aquí de locals, una borsa de locals, sobretot aquí al casc antic, per poder donar la volta en aquests espais. Nosaltres creiem en el casc antic, o sigui, estem fent ara una inversió aquí al casal espectacular, que creiem que serà un revulsiu pel casc antic, tornarà a donar vida, tornarà a donar moviment. I després, sobretot, hem de mirar amb aquest pla de barris que demanem a la Generalitat quines reformes ens deixen fer, quines inversions poden fer els privats, també en termes de posar sensors, d'estalvi energètic, i després de poder fer una sèrie de reformes que ens permetin tirar endavant. Però tenim una sèrie de problemes heredats, com deia Francisco, de fa molts anys, però avui dia, ja dic, tenim locals de 70-80 metres quadrats que a vegades no són els que la gent busca, i això fa que l'atractivitat sigui reduïda. Però esperem ara, amb aquest pla de barris, amb la reforma del casal i amb aquest impuls que li volem donar des de l'E-Factory, amb aquest borsa de locals, doncs li puguem donar una mica una volta aquí al Cascatí. Uh-huh.
4: Molt bé, perfecte. Doncs aquí queda dita la resposta. Tenim un altre missatge també per via text de Jordi Ibáñez des del Cascatí, que es disculpa, doncs no pot passar per antena per motius de salut. Diu, quant de temps duraran les obres, doncs més que res pel soroll i les molèsties dels veïns? Suposo que es refereix a les obres del casal municipal. I també voldria preguntar per un soroll que està tot el dia a prop del Frankfurt de Rejas, el qual és brutal. Gràcies i felicitats pel programa, diu.
5: Bé, del tema del Frankfurt de Rejas, si es pogués especificar una miqueta més quin és, disculpeu, quin és el soroll i l'origen, això en una instància feta a l'Ajuntament, nosaltres als serveis tècnics anirem a comprovar quin és el problema d'aquest soroll. I després, respecte a les obres del casc antic, totes les obres malauradament molesten. L'avantatge de les obres és que s'acaben. I llavors és una molèstia transitòria, és una molèstia temporal, i esperem doncs, que en els propers mesos puguem tenir ja per acabat aquesta obra, que torno a repetir, crec que serà un revulsiu. Jo me'n recordo quan vam fer ara les obres de peatonització del tram del carrer Major, també teníem queixes, també teníem molèsties, totalment comprensibles, però mirem ara que la gent gaudeix d'aquest tram de carrer, els comerços que es van veure afectats gaudeixen de la nova mobilitat, de la nova situació dels carrers, sense barreres arquitectòniques, amb un mateix pla modernitzat, vam aprofitar per canviar les tuberies, tots els sistemes elèctrics, doncs crec que val la pena patir unes molèsties temporals per les obres, però després, veient el resultat, doncs ha valgut la pena. I en aquest sentit, amb el casal passarà el mateix.
4: Molt bé, perfecte. Tenim una altra trucada telefònica. Linda González, què tal estem? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: De què zona nos llama?
8: El casco antiguo de Cunit.
4: Muy bien, pues adelante. Cuando quiera ya puede formularle la pregunta a nuestro alcalde.
8: Ok, buenos días. Nada, en primer lugar, pues, estoy viendo que el pueblo ahora últimamente está... independientemente de muchas críticas y mucho, he visto que lo de la recogida de basuras y todo eso está dando frutos, a pesar de que cuesta mucho educarnos a los adultos, pero bueno, se están viendo. Yo tenía una pregunta, quisiera saber, porque la problemática de en cuanto a la salud, el CAP, la falta de médicos y pediatra más que todo, ¿y traerán algún especialista, si se lo ha planteado, algo para los niños, un pediatra que esté 24 para alguna urgencia, emergencias? Porque tenemos muchos años de que si hay urgencia para niños tenemos que salir corriendo para otro, para los Camilos, para Vendrell, para cualquier otro hospital, Becap también, o para Cubellas, menos aquí en Cunit, que hay enfermeras atendiendo a los niños. Si esto se lo ha planteado, si va a haber alguna mejoría en ese aspecto.
5: Sí, bueno, nosotros, primero de todo, gracias por llamar. El tema del CAP es un tema que no depende del Ayuntamiento, depende de la Generalitat. Y nosotros, desde el Ayuntamiento, lo que estamos intentando es presionar para que Cunit tenga los servicios que se merecen. Y en ese sentido, vamos a continuar trabajando porque la población crece, las necesidades crecen, y a veces el servicio sigue siendo el mismo que hace años, ¿no? Y lo que pasa es que se crea una desigualdad entre las necesidades y la oferta que se hace de la salud pública en nuestro municipio, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajar para mejorarlo. Formamos parte del área básica Cubellas-Cunit, de dos municipios que están creciendo mucho, y después formamos parte del Garraf nosotros en ese sentido. Entonces... El tema es eso, que tenemos que acabar de formular cuál es la propuesta de futuro para la sanidad pública en Cunit, y después también que la Generalitat tenga presente que en verano viene mucha gente que también hace uso del CAP y que en ese sentido a veces puede colapsar el servicio, ¿no? Pero que es una situación que estamos denunciando y que seguiremos denunciando y que no pararemos de trabajar. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Teníamos tres grandes frentes abiertos respecto a los servicios que presta la Generalitat en el municipio. Yo siempre lo digo, el Ayuntamiento está para lo que haga falta, pero no tenemos nosotros competencias para decidir si queremos un pediatra, si no queremos un pediatra, si tal. Eso depende de la Generalitat, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchos servicios que el ciudadano, pues quizás cree que son del Ayuntamiento, pero dependen de la Generalitat, que determinan la calidad de vida. Y uno era el tema del instituto, que estaba colapsado y ahora hemos conseguido desbloquearlo y hacer el instituto nuevo. El segundo tema era el tema de la movilidad, que también hemos conseguido los 12 autobuses hacia Barcelona, que antes no teníamos ninguno, quiero recordar, que es una lucha que también se ha hecho colectiva de mucha gente de aquí del pueblo. Y ahora el tercer reto que tenemos que afrontar es el tema de la sanidad pública, ¿eh? Y en ese sentido es un tema que yo creo que tenemos que socializar entre todos, porque a veces el ayuntamiento, yo como alcalde voy a reclamar las mejoras, pero la sanidad tiene que ver que sí, sí, está el alcalde, está el ayuntamiento, pero es que está el pueblo detrás, ¿eh?
7: Claro.
5: Y a veces las movilizaciones, a veces el socializar esta necesidad, esta cosa, pues de alguna manera es lo que hace más fuerza, más presión. Y en ese sentido, pues los próximos meses veremos a ver cómo desarrollamos la estrategia, que yo creo que sea una estrategia compartida por todos y que podamos de alguna manera mejorar el servicio del CAP. Y no solo es mejorar el servicio, sino reinterpretar el sistema sanitario que hay en esta zona del Garraf, porque estamos creciendo mucho y las necesidades cada vez son mayores y sí, la oferta tiene que estar adecuada a nuestras necesidades. Y sí, los niños, el pediatra es uno de los temas que hay pendiente. También el servicio de fines de semana, que no tenemos, y Cuella sí que tiene. El tema de la ambulancia, que Cuella sí que tiene, nosotros no tenemos. Hay toda una serie de cosas que tenemos que luchar conjuntamente.
7: Okay.
5: ¿De acuerdo?
7: Pues,
4: muy bien, pues muchísimas gracias.

esteu? Tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Som DJs Quilòmetre Zero. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença un nou programa. Sessions en directe amb Josian Cow DJ, Juni Riba i un servidor, Chaumix, el qual doncs tenim el plaer de compartir aquestes dues horetes de viatge musical com cada setmana a través d'aquí de la vostra sintonia. Començant, com sempre, amb aquesta mítica sintonia i endinsant-nos ja amb la música house avui, que com ens agrada, sí senyor, eh? Ho farem, doncs, i començarem amb aquest tema de Calvin Harris. I ja ho sabeu, aquí de música no en fem, però sí en posem, eh? Salutacions ben cordials a tota la gent que s'acabi.

així comencem aquest nou programa, com sempre, des de la vostra sintonia. Juni Riba, Josh & Go DJ i un servidor també, DJ Xiaomix. Petonets i abraçades i benvinguts i benvingudes en aquest viatge musical a través de les zones, com

com m'agrada House Music. Són DJs quilòmetre zero. I recorda, aquí de música no en fem. Però si

el que es donava. Som dies quilòmetre zero. Ens despedim tots vosaltres amb l'últim temazo. Rocket Time. Des d'aquí, Juli Riba, Josenko DJ i un servidor, DJ Jaumix. Que vagi de gust. I fins la setmana que ve. Donats i abraçades a tots. Ens tornem a retrobar, com sempre, des d'aquí. Som DJs, quilòmetre zero.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic. Benvinguts a un nou Monotrònic, el teu programa sobre la història de la música electrònica. Seguim amb el Krautrock i avui repassarem la carrera en solitari de Michael Hoening. Aquest és el nostre protagonista d'avui dins del Monotrònic i així sonava la seva obra.

escoltant la primera obra de Michael Honing, el protagonista d'avui del Monotronic, el qual anirem repassant doncs, tota la seva obra en solitari. Michael Honing, nascut un 4 de gener de 1952 a Hamburg, Alemanya. Un altre dels referents de l'estil krautrock alemany dels anys 60 i 70. Músic, compositor, instrumentista de sintetitzadors. Va començar cap al 1971 amb obres musicals com aquesta que estem escoltant ara mateix, dins de la Warner Bros. També, doncs, a banda d'actuar en solitari, també va realitzar diverses actuacions amb Tangerine Dream, amb Aisha Temple, entre d'altres. Tot un agitador gratuït d'aquest tipus de música, Michael Honing, compositor alemany que ha composat música per diverses pel·lícules i jocs, a més dels discs en solitari, els quals repassarem avui, incloent l'altament aclamat àlbum del 1978, Sortida des del Yerm del Nord. El 1997 fou nominat per un premi Emmy per la millor música del tema del títol principal per composar el tema de la sèrie de ciència-ficció Dark Skies, el qual ens sentirem parlar més endavant. Comencem, doncs, amb aquesta primera obra de Michael Honing, Departure from the Northern Westland. Com hem comentat anteriorment, Sortida des del Yerm del Nord. El gran àlbum de presentació de Michael Honing, al qual estem escoltant uns fragments en aquests moments.

Escoltes el Monotrònic dins de la teva sintonia preferida. Avui, protagonista, Michael Honig. Honig, el qual en mesura que fou editor de la revista clandestina Love als anys 70, Honig també era part de l'escena rock progressiva creixent a Berlín i que fomentà bandes com Tangerine Dream, Asha Temple, Agitation Free, entre d'altres. El seu interès per la música d'avantguarda, generadors de so i cintes preparades, va cridar l'atenció de Michael Ginther, el baixista d'Agitation Free, el qual s'unia a la banda al febrer de 1971. I al març de 1975, Honig fou contractat per reemplaçar a Peter Baumann a Tangerine Dream en una gira per Austràlia i un concert de Londres Royal Albert Hall, i posteriorment es deixarien lliure, doncs, d'agitació, al qual se separà poc després. Baumann va tornar a Tangerine Dream poc després i Honig va passar a col·laborar amb Klaus Schulze en el projecte de curta durada Time Wind. El 1976 també va tenir una breu col·laboració amb Manuel Götzsching de Asha Temple, una gravació d'una de les sessions, la qual fou llançada el 1995 sota el nom de Aigua Temprana. El 1977, per això, va llançar el seu primer disc en solitari, l'aclamat dins de l'etiqueta Escola de Berlín, de sortida clàssica de Germ del Nord, el qual després també se'n va anar als Los Angeles un poc després del seu llançament. Aquest és el primer àlbum al qual estàvem escoltant, de Michael Honig, el qual, doncs, va encetar la seva carrera en solitari.

Escoltem doncs, fragments del seu primer àlbum de Michael Honig, que per cert no havien comentat doncs, els títols dels diversos talls que composa aquesta primera producció, la qual el primer tall, que dura uns 21 minuts, com bé dèiem, doncs, aquests estils de krautrock el qual realitzen doncs, tots aquests artistes, normalment sempre es poden ser classificades com a òperes electròniques, degut doncs, també a la durada dels diversos talls els quals conformen doncs, aquests àlbums, en concret aquest titulat Departure from the Northern Westernland, el qual consta de 4, i el primer tall doncs, també porta nom al mateix de l'àlbum Departure from the Northern Westland, al qual anteriorment hem dit la traducció. El segon tall, Hanging Garden Transfer, al qual doncs, hem estat escoltant, també d'una durada d'uns 11 minuts, o per exemple, I Voices of Where, al qual doncs, dura aproximadament uns 6 minuts i 20. Arribem, doncs, a l'últim tall d'aquesta obra, del seu primer àlbum, com seria el Sun and Moon, el Sol i la Lluna, el qual aquest ja té una durada més normal, d'uns 4 minuts. L'exponent també del so krautrock, l'escola alemanya de la música psicodèlica i electrònica. De la música còsmica, en definitiva. Un treball al qual va impregnar del seu segell més característic, Michael Honig, a l'any 1978.

Seguim avançant en la biografia de Michael Honig i arriba ja el seu segon àlbum, Except One. Any 1987.

Estem escoltant, doncs, el primer tall del seu segon àlbum, anomenat Except One, al qual, doncs, dona nom també a l'àlbum. El primer tall de veu, el primer tall... El primer tema musical al qual, doncs, sona i al qual podeu comprovar una evolució musical. Doncs han passat 10 anys des del seu primer àlbum, encara que, mentrestant, feia composicions de bandes sonores de diversos films, com, per exemple, Uyanitskasi, Deadly Encounter, Night Patrol, Silent Witness... 9 setmanes i media també va fer una petita col·laboració addicional, o el The Bright, o el Set Spritz, La Puerta de Gate, The Blow, I Madman, Class of 1999, The Last of the Finest, o The Amy Fisher Story, Visions of Murder, entre molts d'altres. Compositor de música electrònica per diversos films, per diverses sèries de televisió, les quals més endavant repassarem, i també per videojoc.

Bones on the Beach és el segon tall d'aquest segon àlbum al qual estem repassant dins de la vida discogràfica de Michael Honig. Tall de curiositat, per cert, d'aquest tema al qual acabem d'escoltar, Los huesos de la pista en la playa, traduït seria, doncs, des de l'àlbum. Fou un àlbum al qual fou instal·lat, per cert, aquest tema musical, era banda sonora d'una atracció, l'atracció del caos, la muntanya russa d'Opryland, la qual, doncs, des del llançament d'aquell tema musical, era una cançó a la qual sonava mentre l'atracció es posava en marxa, anava sincronitzada, doncs, amb la música, l'atracció. Per tant, doncs, se feia de banda sonora d'aquella atracció. En el 1987, el 1998, la muntanya russa fou retirada d'Opryland i, per tant, els ossos de la pista de la platja també es van utilitzar a la revolució de la muntanya, una atracció, una muntanya russa similar a Bobby Jinland, un parc familiar a Listart, a Bèlgica, des del 2004. El 2008, la muntanya russa fou redecorada i es va renombrar en evolució, doncs, a les noves tecnologies i es va modernitzar, doncs, una miqueta més endavant. Altra banda de so, el qual es va utilitzar el 26 d'agost del 2011, però, doncs, des del 27 d'agost del 2011, aquest tema musical va ser altre cop utilitzat. Doncs, com podeu veure, un tema en qual s'utilitza per una atracció. També n'ha fet, a banda d'això, temes musicals per videojocs o per també bandes sonores de pel·lícules o de programes de televisió, els quals més endavant, doncs, escoltarem, però a tall de demostració de curiositat, vaja, volíem, doncs, ressenyar-vos que aquest tema musical al qual havíem escoltat, doncs, bé, formava part de l'ambientació d'una muntanya russa. Bé, doncs, seguim amb més temes musicals d'aquest fantàstic artista, Michael Honig. Temes com Forgotten Frogs, Skater Part 1 o Part 3 i el Spectral Gong. Els podem anar trobant en aquest segon àlbum. D'aquest fantàstic artista, exponent del moviment del krautrock. Ara, per això, als anys 80, rebessant, doncs, la seva obra adaptada i evolucionada. Escoltem Spectral Gong.

A més, assenyalar que, a banda de com a solista, tota aquesta gran obra, també cal remarcar i recordar que va col·laborar amb Tangerine Dream, amb Ezra Temple. Per això, doncs, va haver aquest parèntesi de 9 anys entre el seu primer àlbum i el seu segon àlbum.

Per cert, Honey, que posseix un estudi de gravació a Los Angeles, el qual ja a través de la seva companyia Meta Music Productions compon partitures de diverses pel·lícules i programes de televisió, com hem dit abans. A més d'això, ha composat música per als extremadament populars jocs de PC, The Gate, The Baldur's, per BioWare. Com bé dèiem, en aquest segon àlbum teníem aquest tema musical característic, The Bones of the Beach, però també tenim altres treballs de Michael Hanick, els quals doncs seguim repassant en aquest monotrònic del dia d'avui, al qual ell és el protagonista. Anem a pel seu tercer àlbum, The Blob Soundtrack, que es va editar a l'any següent, el 1988. The Blob. Referent a la mateixa banda sonora del mateix film, escrit per Chuck Russell.

Aquest exemple que estem escoltant és un dels molts que podem trobar dins de la seva filmografia i és doncs, que era un gran compositor també de bandes sonores com aquesta que estem escoltant de l'any 1988, The Blob, titulada a Espanya com El terror no tiene forma i La mancha voraz a Mèxic, una pel·lícula d'horror distribuïda per Tristar Pictures. És un remake del film de 1958, The Blob, que fou protagonitzat per Steve McQueen, dirigida per Chuck Russell, amb un guió de Frank Darabont. Dura uns 95 minuts i es classifica com a R, la filmació a la qual fou a Abbeville, a Louisiana. La cinematografia va córrer a càrrec de Mark Irwin i va tenir un pressupost estimat d'uns 9 milions de dòlars i un ingrés brut de 8.247.000 dòlars als Estats Units.

fragments doncs, d'aquesta banda sonora fantàstica, la qual doncs, va composar Michael Honig el 1988. També doncs, es podria fer un fantàstic monogràfic sobre les seves bandes sonores. Normalment doncs, participava en diversos films de ciència-ficció.

També havia participat en curtmetratges, també, ficant en la seva banda sonora. Però si us sembla que si farem ara, doncs és anar a repassar una altra de les seves obres populars de Michael Haneke, i que va ser i va guanyar doncs un Emmy. És doncs The Dark Sides, Dark Skies, perdó, és doncs el tema al qual ara mateix passem a escoltar dins d'aquest àlbum Dark Skies, Hidden Track. És el seu quart treball en solitari. Aquest àlbum al qual es podria disfrutar. El 1997, el qual fou nominat per un premi Emmy per la millor música pel tema del títol principal, que va composar el tema de la sèrie de ciència-ficció Dark Skies.

Michael Hunnic, hem escoltat doncs un dels fragments de Dark Skies, el seu hidden track, el qual doncs va ser nominat per Emmy. També Michael Hunnic ha fet altres treballs com aquest de Hanging Garden Transfer, el qual doncs ara mateix escoltem, entre d'altres, els quals rareses de, que escoltarem i que repassarem més endavant en aquest programa especial dedicat a, dins del monotrònic, a Michael Hunnic.

Hem escoltat una mostra de la seva gran obra, la qual doncs hem anat repassant al llarg del nostre monotrònic d'avui, i abans de marxar volem encara repassar algunes curiositats seves, com per exemple una petita mostra del que era capaç de fer en el camp dels videojocs amb Baldur's Gate, la saga dels fantàstics jocs de PC als quals Michael Honig va composar la seva banda sonora.

Sobre aquesta banda sonora anirem repassant doncs, tots els diversos films als quals han anat participant. Ens havien quedat doncs, els Visions of Murder del 1993, però també va protagonitzar la banda sonora de Age of Terror del 1994, o Surge of Grace, Terminal Justice, Above Suspicion, Thrill, Her Ghostly Affair, Affair Alice, Contaminated Man i Dràcula 3000. Però també va participar, a banda dels films, als jocs, com per exemple la banda sonora de Baldur's Gate el 1998, Baldur's Gate Tales of the Sword Coast el 1999 i Baldur's Gate 2 Shadows of Anne el 2000, el qual estem escoltant.

I a banda d'això, també, com havíem comentat, també havia fet diverses col·laboracions amb altres artistes. Volem destacar, a banda de les obres de Tangerine Dream, les quals ja hem anat repassant i a les quals hem anat escoltant, la que va fer amb Michael... Perdó, la que va realitzar juntament amb un altre compositor, el qual havíem escoltat anteriorment i el qual segur que us en recordareu d'ell. Juntament amb Manuel Goching va realitzar un disc anomenat Early Weather, el qual podem escoltar un petit fragment.

Gran treball al qual van conformar doncs, aquest duet alemany, al qual doncs, també són grans representants del creu rock de la música còsmica alemanya dels anys 60 i 70. Se'ns tira el temps de sobre, tenim que començar doncs, a tancar la paradeta del món electrònic del dia d'avui, però abans doncs, també volem recordar-vos que havia participat també en sèries de televisió, com per exemple The District, Strange World, Dark Skies, el qual hem escoltat anteriorment, i el mític Max Headroom, el qual va aparèixer entre el 1987 i el 1988. Anem, doncs, a escoltar la banda sonora de Max Headroom, el qual va crear el protagonista del monotrònic d'avui, el qual hem estat escoltant avui, Michael Honig, Max Headroom.

0: Still alive out there?
1: Good. This is Max Headroom.
2: Remember
3: Boy George? Well, no, me neither.
4: Fins aquí el nostre monotrònic d'avui. Ens despedim, doncs, amb una de les seves grans obres de Max Headroom. El protagonista d'avui, Michael Honig, el qual va ser un gran exponent del krautrock alemany dins del nostre, doncs, diguéssim, cicle que estem realitzant, aquest cicle que estem realitzant de música de krautrock, i a la qual van evolucionant fins als anys 80. Com podeu observar, ha tocat totes les tecles, des de bandes sonores, videojocs, parts d'atraccions, i com no, aquest personatge, al qual ens despedim de tots vosaltres, des del monotrònic d'avui, Michael Honig. Que vagi de gust i fins la setmana vinent. Adéu-siau!

0: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
0: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

too.

0: on Sundays at 9 p.m. and in repeat on Saturdays at 7 a.m. on Radio Cunit, your FM wave.
1: Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
1: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies. Se sube la marea y esto no da más
2: de sí. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
7: Un programa que dirige y presenta Iván Uriaga. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us.
3: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
4: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, second time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

değil mi?

al senyor de James Brown. I ara anem a la companyia d'Anita.

Mr. Bell. Girls. Perdón. Is Rain Man. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70. What sorts now?

tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Yes People. In the 90s.

al señor de Vías Pipa. In the name. I ara s'anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remember Sound. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me, what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de què hem començat? Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infiel. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

Tu voler escoltar alguna cançó? Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I amb premi i gentilesa del Papa Lambique de Comarruga.

Els senyors de Ben Levin. Lady Marmalade. Diana Ross. Diana Ross.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak, i ara anem a la visita d'Ottawa Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea y esto no da más de sí.
8: Come and touch me, baby. Hola, hola. Soy Iván.

0: anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de l'Alconet, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns i en part de la fusió, els diumenges de 1 a 3 del matí. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
4: a partir
3: tarda.
4: De l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
6: Cunit al dia.
5: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
6: Cunit al dia.
5: Amb Jaume Asens.
7: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, repassarem la trajectòria professional de Jimmy Somerville. Després escoltarem doncs grans èxits dels 70, 80 i 90. I escoltarem remix d'un DJ italià anomenat Dario Caminita. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy, que comença així. Bronze Beat fou una de les bandes més influents del synthpop britànic dels anys 80, no tan sols pel seu so electrònic ballable, sinó pel seu valent activisme i la visibilitat de la cultura LGBTQ+, en una època de gran conservadorisme. El trio de Brixton estava format per Jimmy Somerville amb el seu inconfusible i potent veu de falset, Steve Bronski, teclat i programació, que ens va deixar el 2021, i Larry Steinbachek, a teclats i percussió, que també ens va deixar el 2016.

El 1984 van llançar el seu àlbum debut, Days of Consent. El títol era una declaració política i incloia una llista de les diferents edats de consentiment per relacions homosexuals al món.

En les seves cançons denunciaven la discriminació al Regne Unit, on llavors l'edat per tenir relacions homosexuals era els 21 anys.

0: Bronski Beat van enregistrar un duet amb Eartha Kitt.
1: I'm all dressed up and ready to fall in love.

El 1987, en ple èxit, Jimmy Somerville va deixar el grup per formar The Commoners. Fou reemplaçat per John Foster, amb qui la banda va tenir un èxit comercial mercès a un so orientat al high energy. Posteriorment, vocalistes com a Jonathan Haller es van unir al grup abans de la dissolució definitiva en mitjans dels 90s.

Fins aquí avui l'edició de la història del High Energy. En una altra edició escoltarem la música dels Commoners i de Jimmy Somerville en solitari.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Així va començar la carrera del Darío Caminita. Agafava les acapeles de les cançons i a vegades doncs refeia tota la música per mirar de respectar el més possible les cançons originals que triomfaven a les pistes de ball.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Portem 16 temporades amb vosaltres. I ens pot sintonitzar a la província de Barcelona, a la província de Lleida, a la província de Tarragona i a Girona també. I ara, Inside Out. I també ens pot sintonitzar a Andorra. Recorda, hotdance80.oficial@gmail.com.

la música dels Bee Gees, Barry Robin i Maurice Gibb, a Inside Out. Ho he explicat més d'una vegada. M'agradaven molt els Bee Gees i amb un company de l'escola vàrem intercanviar una cinta dels Bee Gees per una de Chic. En aquell moment em vaig tornar negre. Ens anem al Rondo Veneziano, ara amb la Serenissima.

Recorda, si vols demanar quelcom, envia un WhatsApp al 626-440-111. Amb el 34 al davant, si ho fas des d'Andorra.

des d'un treball anomenat Ronda Veneziano. Aquesta cançó que va ser tot un èxit, La Serenissima.

Així hem escoltat produccions fetes per al Dario Caminita, un discjòquei català que li agrada molt treballar amb aquests temes remesclats de Dario Caminita. És en Jordi Carreras.

0: Soc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.
1: I seguim amb molta més música Hot Dance 80 i ara ho farem amb música Eurodance.

Recordo, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors que porta ja 16 temporades en antena. Put your palms together now. Però des del 2026 té el germanet petit que s'emet a Xile. I és un programa especialitzat en Eurodance.

I és que va començar l'Eurodance amb ells a finals dels 80. A partir d'ells va ser tot una pista per treure grans èxits a Europa.

Hem començat amb la història del Hate Energy amb Jimmy Somerville. A les produccions del Dario Caminita, un tros del minimix d'en Jordi Carreras amb produccions del Dario Caminita. I ara aquesta darrera part del programa Hot Dance 80 ens dediquem a punxar Eurodance.

Si els 80 se les varen encarregar els Milli Vanilli perquè li es varen retirar un premi perquè cantaven uns i sortien els vídeos uns altres, els 90 seguíem igual. La propera a trepitjar la pista central serà Alexia amb W.

és que Alexia cantava més d'una cançó, però no sortia el seu nom a tot arreu. Ja es va fer famosa ja, però si li haguessin pagat a tot arreu on cantés, seria multimilionària. Please don't go.

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.
1: Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic. Avui el protagonista és Agitation Free, la lliure agitació del Krautrock, un altre grup referent al qual des d'Alemanya va començar a impregnar el seu estil personal amb una infinitat de col·laboracions amb diversos components dins de l'escena del Krautrock alemany dels anys 60. Avui, doncs, ens centrem amb Agitation Free, banda formada l'any 1967 a Alemanya. I així sonava el seu primer treball, anomenat Malish, primer àlbum de l'any 1972.

0: Agitation Free, protagonista d'avui del Monotrònic, al qual estem escoltant el seu primer treball. Seguim, doncs, repassant l'estil del krautrock alemany dels anys 60. Considerats un dels grups també representatius, tocant gèneres de krautrock, rock experimental, rock especial, progressiu i de psicodèlia, amb tots electrònics, on el seu període d'activitat rau entre el 1967 i el 1974, i més endavant tornarien al 1998, al 2007 i al 2012. Relacionats amb Ashla Temple, Michael Honig, i diversos components els quals van desfilar entre les seves files, com Lutz Ulrich, Christopher Frankie, el qual el repassarem també des endavant, Lutz Ludwig Kramer, Axel Genrich, Jörg Schwenske, Burgat Rausch, Michael Honig, el ben conegut ja, Estefan Díaz, Gustel Lodgens. L'agitació lliure, Agitation Free, banda experimental de krautrock alemany, com bé dèiem, formada el 1967 per Michael Pham Gunter al baix elèctric, Lutz Ludwig a la guitarra, Lutz Ludwig Kramer també a la guitarra, Christopher Frankie a la bateria. Anomenats inicialment Agitació, un nom que van escollir a l'atzar en un diccionari. La banda va tenir que canviar el nom perquè altres bandes amb el mateix nom ja existien. L'agitació lliure fou escollida com el resultat d'un panell abans d'un espectacle gratuït jugat a principis dels anys 70 que titulava L'agitació lliure. Concert gratuït. Agitation Free.
1: الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع للتدخين أثناء الإطلاع. شكراً.

Citation Free. Després d'haver generat un objecte de culte des de fa anys, als anys 60, a qual fou sorprenent a l'escena del crowd rock i rellevant, tant en el temps abans que gravessin i al qual van llançar el seu àlbum debut, el qual estem escoltant en aquests moments. Un excel·lent primer àlbum, el qual està ple de vibracions ètniques, de màgia exòtica, el qual sembla perfectament combinar amb el hard rock riffs de guitarra i teclat elèctric amb efectes psicodèlics, elements obligatoris en el context del crowd rock alemany dels anys 60 i 70. Abans que la banda arribés al seu primer contracte de gravació, van fer un viatge a Marroc, el qual semblava particularment interessats en la documentació i es manifesta al llarg de tot el seu repertori. Però llavors l'agitació lliure tindria un so diferent, basat en la finura dels músics, que sempre es mostraria per sobre del mur del soroll psicodèlic. El blues amb tocs que erigien com un model de signatura del crowd rock, amb les seves melodies sempre arribant a una certa aura màgica que van fer de la seva música etèria. A més, per suposat, enèrgica, dins del món hippie també. És un duel tant com a complement que amb dos guitarristes, Ulbricht i Schwenke, recurrentment feien. Mentre que les parts dels orgues, els teclats, creen una paret etèria de so, amb confiança, que flueix en el fons. La sessió rítmica utilitza gran quantitat de cadències exòtiques, i més en l'ús de la marimba, a la fi de mantenir a la par amb la matèria ètnica i al mateix temps per conèixer un ritme sòlid per improvisar els altres músics. El bassista Gunther és un molt hàbil en la seva funció, possiblement el músic més dotat en aquest combo musical, a la qual es presenten algunes línies intrincades de gran rellevància, que a vegades assumeix un paper destacat a la barreja. Per exemple, aquest tema, Sahara City.

La cançó d'obertura de començar a tocar per nosaltres avui sona molt intensa, sense entrar obertament, agressivament en el cant, el Cali i la pista de mateix nom amb els números més enèrgics de l'àlbum. Però tindrem en compte que la principal preocupació musical d'aquests nois és dissenyar ambients etèrius i capes sòniques en llocs simplement creant, desafiant les tormentes elèctriques, acústiques i explosives. Agitation Free. Influències d'Ezra Temple o Guru Guru. Un pols a l'embús increïble que es veia en aquestes influències d'absorció amb els seus compatriotes alemanys. Pot ser també influències de Tangerine Dream, mentre que ara Tool mostra moltes referències a la primera línia de percussió. Tema del qual estem sentint en aquests moments.

com bé dèiem, el moviment de Crowd Rock no només comprenia músics que fessin música ambiental, música electrònica. Però nosaltres en aquest programa, la Monotrònica, ens centrem en tots els grups i compositors que van destacar dins del món de la música electrònica, a la qual un dels seus primers moviments a la història va ser el Crowd Rock alemany dels anys 60 i 70. Agitation Free és un dels grups, el qual, com dèiem, i escoltant ara Puls, doncs havíem escoltat ara Tool, el qual barrejava doncs, diverses línies conceptuals amb percussió, i a les quals doncs, també en feien referència a altres temes musicals, com per exemple també el que dona nom a l'àlbum, el primer àlbum al qual va publicar Agitation Free, anomenat Malish, any 1972.

Agitation Free, protagonista d'avui del Monotronic. Repassant el seu primer àlbum, Melech, un dels pilars definitius del creu rock alemany dels anys 60 i 70. Per tornar a conèixer aquest grup, estem fent aquest petit repàs de la seva obra. Acabant, doncs, un dels temes que tancava el seu primer àlbum, del qual ara mateix ens disposem a escoltar per tots vosaltres. És aquest fantàstic tema anomenat Ruxfurs, un títol el qual recorda també un dels temes de Kraftwerk. És la pista més curta, tanca l'àlbum amb una línia reconeixible, algo així com un epílog de la licitació. Un gran àlbum, Malish, també imprescindible dins del geurock alemany dels 60.

Agitation Free. Seguim amb el seu segon àlbum, Second. I un dels temes força coneguts, First Communication. Any 1973.

Agitation Free, protagonista d'avui, el Monotronic, assotant el seu segon àlbum, Second. Com dèiem, després de perdre el guitarrista Axel Henrich a Guruguru a 1970, Henrich va tenir que reemplaçar Kramer el mateix any, i el bateria Frankie, l'excomponent de Tangerine Dream, el 1971. On la banda va reclutar també a Jörg Joshi Schwenke a la guitarra, Burkhard Raj a la bateria i Michael Honig als teclats. Van llançar el seu primer àlbum, com dèiem, amb el Maleix, el 1972, el qual hem repassat anteriorment. Àlbum el qual fou inspirat per el seu viatge a través d'Egipte, Grècia i Xipre, patrocinat per l'Institut Goethe d'Alemanya. Més tard, aquest mateix àlbum van dur a terme la seva gran obra, els Jocs Olímpics de 1972 a Múnich. Però amb aquest segon àlbum, el qual fou llançat el 1973, el guitarrista Schwenke fou substituïda per la primera vegada per Stephen Dier. A continuació, Justin Langens. La banda es dissoldria el 1974.

Agitation Free. First Communication. Seguim amb més temes musicals d'aquesta mateixa banda, com per exemple Someone's Secret. Dins del seu Fragments. A partir de la seva dissolució van començar a sortir material inèdit d'aquesta fantàstica banda, a la qual va realitzar diversos directes arreu. Component de la música krautrock alemanya dels anys 60 i 70. Fragments, 1974.

amb sons còsmics, agressius, psicodèlics, creatius, ètnics. Amb un sabor principalment per intervals curts de gravacions d'Egipte, misteriós i tens preidees, aquest grup musical amb el segon treball més optimista amb el que escoltàvem, i aquests fragments també que es podrien considerar dins del seu segon també treball amb una estructura de més llarga, amb molt més èmfasi i amb un so més càlid i més senzill. Amb Alice les cançons es barrejaven per fer una perfecció que fluís tangencialment, sense interrupcions, amb un viatge musical, mentre que aquest segon els temes eren d'estructures de forma més apreciable, més variada en el seu so, i es destaca més com a obra independent.

repassant l'obra de Agitation Free avui en el Monotrònic. El teu programa sobre monogràfics de grups de música electrònica i sobre la seva història. Estem a l'any 1974.

Agitation Free. Fragments. La reunió final a Berlín el 1974.

Seguim repassant més temes. Agitation Free. Un so similar, però bastant distingible, a d'altres bandes de krautrock contemporànies, com Ezra Temple, Amon Diul, Guru Guru, Flying Ticket, Yatha Shitra, Kala Chakra, així com els Tangerine Dream. Agitation Free, Haunted Island.

Així deixen Free, com bé dèiem, es va dissoldre a l'any 1974, tornaria a l'any 1998 i també al 2007. I la seva discografia. Cal destacar, doncs, com bé dèiem, hem repassat una miqueta el vuit millor dels anys 70. Arribant, doncs, aquest tema musical cap als anys 90.

0: també en el seu retrobament, el qual ja tindria lloc el 2007, amb un directe al mes de febrer del 2007 a Tòquio, rellançant el seu treball el 2011 amb Shibuya Nights, el qual ara mateix passem a repassar i a escoltar.
1: Partida com destino ao Porto, Portugal, e sempre 6, porta número 2. Departure to Porto, Portugal, flight 1 0 6 8, number 2.

del Sàhara a Tòquio. La llegenda tornava, la llegenda torna. Agitation Free. Shibuya Nights. Life in Tokyo.

Actualment encara corren per aquests mons de Déu. De tant en tant segueixen reunint i fan directes, com per exemple aquest, el qual escoltem ara mateix, del Herbergs Festival del 2013. Anem a escoltar-lo, doncs, Agitation Free. Amb aquest directe de l'any 2013. Recordeu, Agitation Free, a la qual actualment integra Michael Ganther al baix, Lutz Ulbrich a les guitarres, Burger Reuge a la bateria, Michael Honig als teclats electrònics i Gaslin Lutgens a les guitarres.

Agitation Free, el protagonista d'avui de Monotronic. Us deixem amb aquest directe. Jaume Sens, un ple de reus acompanyat al llarg d'aquest viatge a través del món del krautrock alemany dels anys 60 i 70. Amb Agitation Free, el protagonista d'avui de Monotronic. Que vagi de gust i fins la pròxima. Siau!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a
1: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: al 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 15 de maig, de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà de color taronja amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome d'Ehlers-Danlos. La síndrome d'Ehlers-Danlos és una malaltia minoritària que afecta el teixit connectiu del cos i pot provocar, entre d'altres símptomes, hipermobilitat, dolor crònic i fragilitat en diferents teixits i articulacions. Amb aquest gest ens sumem a la iniciativa impulsada per ANSET per donar visibilitat a aquesta condició, conscienciar la ciutadania i mostrar el nostre suport a les persones afectades i a les seves famílies. D'altra banda, també la Diputació de Tarragona està executant treballs de manteniment als camins d'accés de Costa, Cunit i Rosers. Les obres estan degudament senyalitzades i s'habilitaran passos alternatius de trànsit per garantir la circulació. L'horari previst dels treballs és de 8 a 6 de la tarda, tal com comentava la nostra primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cunit, la senyora Dolors Carreras.
3: Cunitencs i cunitenques, avui, com veieu, ens trobem aquí en el barri d'aquí de Costa Cunit, en aquesta carretera que ens comunica també amb el barri del Rosers, que també properament asfaltarem. El fet d'asfaltar de nou aquesta carretera, que ja era una demanda molt, molt demanada per tots els veïns i veïnes d'aquests dos barris, i especialment també d'altres zones, que també venim a veure, a visitar de vegades, també que tenim familiars o amics aquí en aquestes zones, era molt necessària poder-ho fer. Doncs bé, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona hem pogut fer aquest asfalt. L'asfalt, a més, o sigui, s'ha guanyat molt en visibilitat perquè s'han arreglat algunes corbes, s'han tallat alguns arbres, s'han ampliat i també, evidentment, guanyar en seguretat, que és una part molt important. A la vegada, també, com podeu veure aquí, tenim uns petits desviaments que s'han fet en certs punts per l'aigua. Per què? Perquè d'aquesta manera l'aigua, quan plou, no se'ns quedarà sota l'asfalt i al cap de poc temps tenim l'asfalt aixecat o tenim herbes, és a dir, que això també ens perjudica la circulació. Per tant, doncs, aquest punt quedarà arreglat i tan necessari. Guanyem visibilitat i seguretat.
2: Més notícies. Joves per Cunit porta de nou el Cercavirra a la Festa Major Novetats aquest 2026. Torna el Cercavirra de Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, al que arribaran novetats. Els establiments participants d'aquest 2026 són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri El Búnker i el recinte de la Festa Major. Preu del pack, 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme, fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com és els gegants, el drac i els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer d'aquest any dins de la situació d'aprenentatge. Les Marietes i el taller de col·legis s'han marcat en la programació de les trobades a la llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez, el qual ha estat adaptat per Colla Dols. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dols i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Carly Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat